0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar dos anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. De seguida connectarem en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona per veure com comencen el dia els concentrats després d'aquesta primera nit. Aquest dimecres, 30 de setembre, i al punt de les 7 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. El Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugranes volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. Tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i de la xarxa Més. Són les 7 i 3, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més a aquesta hora connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb alguns punts a hores ara amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per exemple, a la AP7 a l'altura de Massanet o també de Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana o de Pont de Molins. Per altra banda, a hores ara tenim un matí de moment sense incidències, ni accidents ni avaries a les carreteres catalanes. Destacaríem doncs, que a poc ja tenim retencions habituals cada vegada amb més intensitat. Al Besòs ja hi ha congestió, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Des del Vallès per la C58 també ja es fan retencions des de Sant Quirze en direcció Barcelona. La AP7 també circula amb congestió intermitent des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès en direcció Tarragona. I per últim, al Llobregat també ja trobem lentitud des de Pallejà i el Papiol per la A2 i la P23 també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. S'acaba l'episodi de fortes tempestes que hi van descargar a moltes comarques, però encara el temps queda força enrarit, força carregat d'humitat, amb força núvols també al llarg d'aquest matí, que de fet encara deixaran algun ruixadet molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu, també alguna gotellada a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Bàsicament, amb aquests núvols, ja diem, amb aquests boira i tot, que hi ha hores d'ara cap al Prepirineu, en alguns racons de la Catalunya central, i una temperatura que no ha baixat gaire. De fet, l'ambient és bastant humit i una mica xafogós arran de mar. Aquesta tarda, de fet, es farà palesa aquesta xafogó, amb temperatura que tornarà a pujar una mica respecte a ahir, i un temps variable, bàsicament al Pirineu i a l'Ebre, tindrem alguns ruixats locals i a la resta del país no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmeses divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Anem ara, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin ambient hi ha ara mateix aquí a la plaça Catalunya?
4: Hola, Elena, bon dia. Doncs, com a mínim, aquesta acampada que us podem mostrar a aquesta hora, unes 50 tendes de campanya s'han instal·lat aquí a plaça Catalunya, continuaran com a mínim fins divendres vinent, quan es preveu arribaran a un ple extraordinari al Congrés dels Diputats els dos decrets que ha aprovat en matèria d'habitatge el Consell de Ministres. Volem conèixer quines són les reclamacions i quines són les persones, més d'un centenar, que conformen aquesta acampada pel dret a l'habitatge, que emulen la imatge de la Puerta del Sol, s'ha traslladat ara al centre de Barcelona. Parlem ja amb una de les acampades, amb la Mar. Mar, bon dia.
5: Bon dia.
4: Quines són les vostres reclamacions? Què feu aquí? Què voleu?
5: El que volem reclamar principalment és un habitatge digne per totis, i tot i que els objectius, doncs, encara els hem d'acabar definint i estan evolucionant durant l'assemblea d'aquest matí. Per tant, a mesura que estiguin més definits, doncs ja els anirem publicant a xarxes.
4: Us volem conèixer una mica més perquè el vostre perfil és molt heterogènia. Aquesta acampada, de fet, s'ha gestat de manera espontània. No responeu a una crida d'un sindicat determinat, d'un partit polític, sinó que procedeu de diferents organitzacions, també a nivell individual. Com s'ha gestat aquesta acampada i qui sou?
5: Som Acampada Punt Habitatge, com ens podeu trobar a Instagram, o també, també estem a Mastodon. I va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit i només hi participem de forma individual. Ens vam reunir i això, doncs, va sorgir de forma esporàdica i orgànica.
4: Mar, i com a mínim, insistim, estareu aquí fins divendres vinent, tot i que els terminis es podrien allargar?
5: A més, la nostra intenció. Després serà com vagi evolucionant tot el clima polític que hi ha.
4: Doncs, Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns de manera tan matinera. Sabem que teniu molta feina, moltes assemblees al llarg del dia i que continuareu donant forma a les vostres reclamacions al llarg del dia. Elena, són les primeres declaracions d'algunes de les acampades. És el cas de la Mar. Més d'un centenar de persones ocupen aquesta cinquantena de tendes instal·lades des d'aquest dimarts al centre de Barcelona, a la plaça Catalunya, i continuaran aquí com a mínim fins divendres.
1: Doncs, com a mínim fins divendres, n'haurem d'estar pendents i, per tant, serà també un altre dels punts d'atenció informativa d'aquests dies. Gràcies, Anna, per la fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem doble decret per l'habitatge, l'acord que el que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer, com exigeix l'esquerra, i que també és cert, és més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
6: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
7: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
6: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
8: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
1: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal CECOT, a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
9: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error, lo único que produce es melancolía.
1: I més reaccions, en aquest cas la del sindicat de llogateres, que celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
10: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I no deixem de parlar d'habitatge encara perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 d'aquest matí amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
11: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà a 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
12: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
11: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
12: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar.
11: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: Un quart de vuit, un cop rebut el vistiplau del Consell de Ministres, volem analitzar l'eficàcia d'aquest doble decret d'habitatge. Si s'acaba convalidant divendres, com dèiem, al Congrés, serà una solució real? Per analitzar-ho, parlem amb Sergio Nasarre. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Universitat Rovira i Virgili, una de les veus, per cert, més solvents en matèria d'habitatge al nostre país. Senyor Nasarre, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Hola, bon dia, com esteu?
1: Aquest doble decret neix d'una pressió popular arran del cas Mari Carmen, que, sens dubte, ha convertit, de fet, el desnonament en un símbol, o ell és el símbol del tema dels desnonaments. Quina lectura n'hem de fer d'aquesta pressió popular?
13: Bé, doncs, tot el que sigui legislar amb pressions, amb amenaces, i a més com a resultat, a més, d'una sentència, bueno, d'un auto del Tribunal Suprem que validava una sentència de l'herència provincial per un cas on la llogatera, en aquest cas, sabia perfectament des de l'any 94 que tenia 2 anys per poder marxar de casa seva, per tant, fa 30 anys, dona importants dubtes de si és convenient fer-ho. El dret civil és un dret, com el cas dels arrendaments urbans, forma part del dret civil, és un dret molt estable, un dret que ens acompanya des de fa uns 2.300 anys, i canviar-ho d'aquesta manera doncs no sol sortir massa bé.
1: No sé si creu que aquesta vegada, perquè el problema de l'habitatge i de la vivenda és un fet que no descobreixo jo ara, creu que aquesta vegada la resposta política ha estat proporcional a la magnitud del problema?
13: És que el que estan fent no té res a veure amb el que està passant. És a dir, el problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007, que bàsicament, tal com ho tenim ara, especialment a Catalunya des de l'any 2015 i al resta de l'Estat possiblement des de l'any 2021, el problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits, com es va quedar clar ahir per la nit quan ningú teníem una versió definitiva d'això, per tant els van aprovar sense tenir una versió definitiva. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Per tant, si ells ja tenen un cacau, doncs imagineu doncs els professors que estem analitzant aquestes normes, a vosaltres i la ciutadania, els arrendadors, els arrendataris. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més. És a dir, l'impacte pot ser devastador, sí.
1: Encara deixi'm fer-li una pregunta més al respecte, amb una de les mesures, la més controvertida i presumiblement, i pel que vostè em dirà, la més difícil de que es dugui a terme, però en tot cas és una de les més controvertides i la que pot, sens dubte, generar més conflicte encara o allargar encara més el conflicte. La pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, com deia, és el punt més controvertit des del seu punt de vista, però i contres, encara que sigui ràpid.
13: Bueno, és clarament inconstitucional, ja començant perquè és un gran contra, és a dir, que no pot fer el legislador fer lleis en contra de la Constitució. L'article 9.3 de la Constitució prohibeix la retroacció de les normes i precisament prohibeix la inseguretat jurídica, i el que no pot ser ara és canviar-li les normes dels contractes sobrevingudament, no? Per tant, això tenim un problema que acaba el Tribunal Constitucional, això implica segurament 2 o 3 anys més de litigis i per tant encara més inseguretat jurídica i més blocatge de tot el sistema. Els països que tenen això, des de luego que no és un tema retroactiu, a més, és voluntari, és a dir, pots pactar el tema indefinit o no, es pot incentivar, a mi no em sembla malament que s'incentivin els contractes indefinits, però que sempre sigui voluntari.
1: I acabo amb una proposta que també sentíem suara, la del president de la Generalitat, sembla una proposta inèdita a tot l'Estat. Què en pensa d'aquest plantejament d'una compra conjunta o una compra, si vol, a mitges per facilitar l'accés a l'habitatge a majors de 40 anys que no poden assumir una hipoteca? És una bona mesura? Pot funcionar?
13: Bueno, de fet no és gens inèdit en el sentit de que nosaltres, precisament des de la càtedra d'habitatge de la Rovira i Virgili, vam promocionar aquesta norma. És una norma que existeix des de l'any 2015, el que passa que la Generalitat fins ara doncs no ha tingut interès especial en aplicar-ho. Per tant, per una banda doncs ja està bé, estem parlant de la propietat compartida i temporal, que finalment la Generalitat s'ho prengui en sèrio, que deixi o que comenci a deixar polítiques intrusives com les que estàvem comentant ara, que ens han portat al caos total, i hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint sense sortida. És a dir, ja no es tracta de joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Doncs Sergio Nasarre, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí un cop més les seves explicacions, que sempre ajuden a entendre millor les coses. Gràcies i bon dia.
13: Gràcies, bon dia.

0: Més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres també ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a finals d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
1: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
2: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
1: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
0: Pluges torrencials a les últimes hores amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si el matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona ha estat la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit de valent greus afectacions a la mobilitat, com per exemple la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar, per sort, desgràcies personals.

0: El Barça visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana, que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaré i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor al tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment, per Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam fer-ho quitar el Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, pensé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona, unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. Al concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. L'Hospitalet es converteix en la capital mundial del sector dels llibres. Des d'ahir i fins l'1 d'octubre, Fira Gran Via acull el LIBER, la Fira Internacional del Llibre, amb 250 expositors de 19 països i 9.000 professionals del sector. Enguany, un dels temes principals gira a l'entorn de com la intel·ligència artificial està repercutint en el món editorial.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment, seran 2 els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícia.
2: Que és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: De seguida tornarem a connectar en directe amb la plaça de Catalunya de Barcelona. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 30 de setembre. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Diferents punts del país es recuperen després dels forts aiguats de les últimes hores, amb registres acumulats de més de 100 litres en alguns punts, com l'àrea de Barcelona. A banda d'inundacions de carrers, habitatges i baixos, s'han succeït els problemes de mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada durant més de 2 hores. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al Camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada amb alguns punts amb boires que poden dificultar la visibilitat i la circulació, sobretot a la demarcació de Girona, per l'AP7 cap a Massanet i Riudellots de la Selva, també al tram d'Agullana i a Pont de Molins. D'altra banda, al Besòs hi ha congestió al nus de la Trinitat i a les 2 rondes en sentit sud. Per la C58, retencions des de Sant Quirze cap a Barcelona, també a l'AP7 entre Mollet i Barberà del Vallès. I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta de tensió a la catenària entre les estacions de Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. I pel que fa al temps, avui encara tindrem un dia enrarit, carregat d'humitat, amb força núvols que encara deixaran algun ruixat molt puntual, especialment al nord de Lleida, cap al Pirineu i també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a prop de la Costa Brava. Aquesta tarda es farà palesa aquesta xafogor amb temperatures que tornaran a pujar una mica respecte a ahir i un temps variable. Al Pirineu i a l'Ebre tindrem alguns ruixats locals, però a la resta del país no esperem que hi plogui.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés i que no acaben, però, de convèncer els moviments socials de l'habitatge. Ara mateix, quan passen ja 5 minuts de 7:45 del matí, anem cap a la plaça de Catalunya, on hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Fins quan tenen previst mantenir l'acampada aquesta colla de persones?
3: Bon dia, Helena. Sí, doncs aquest més de centenar de persones que des d'ahir dimarts estan aquí acampats a la plaça Catalunya, al centre de Barcelona, com a mínim, s'hi quedaran fins divendres vinent, que coincidirà amb l'arribada del Congrés de Diputats en el format de ple extraordinari dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Però una de les primeres coses que faran les persones que estan aquí acampades, que es comencen a despertar a aquesta hora, és intentar evitar aquest matí un desnonament a Sants. I amb Chiara, una de les participants d'aquesta acampada. Bon dia, Chiara.
4: Bon dia.
3: Volem aprofundir en aquesta acció reivindicativa que dureu a terme aquest matí, intentar evitar aquest desnonament i que coincideix, està en sintonia amb tot allò que defenseu amb aquesta acampada.
4: Claro, lastimosamente podemos observar que no solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta, y vamos a ir para allá, porque al fin y al cabo no podemos permitirle ni aquellos fondos buitre, ni aquellos poderosos que son quienes se enriquecen de nuestra necesidad, seguir aprovechándose de nuestra vulnerabilidad, y es por eso que desde aquí vamos a dividirnos, porque no podemos dejar las carpas solas, nos vamos a dividir en un grupo y vamos a salir camino a Plaza de Sants, y es allí donde nos vamos a encontrar con otros grupos que ya estarán en las zonas esperándonos.
3: Chiara, esta acampada se ha organizado y se ha gestado de manera muy espontánea. De hecho, no pertenecéis necesariamente al sindicato de Llogateras o cualquier otro partido político o sindicato. Danos algún dato más de cómo se ha formado esta acampada que emula, de alguna manera, a la acampada de Sol en Madrid.
4: Totalmente, o sea, al fin y al cabo creo que esto no se trata de una lucha de egos ni de protagonismo, y eso es algo que creo que se tiene que decir. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base, pero también necesitamos el soporte de estas quienes tienen realmente el poder. Hace dos noches atrás, el día de que acabó la manifestación aquí en Barcelona, nos reunimos una decena de personas aquí en esta misma plaza, autoconvocamos para el día de ayer, ha tenido mucho éxito, pero esperamos que el día de hoy sigamos dándole apoyo a Madrid y a las otras comunidades y a las otras provincias, ciudades que se están yendo también a las plazas a llenarlas.
3: Quiero ya para acabar la agenda del día, evitar este desahucio en Barcelona, y además celebráis algún tipo de asamblea para ordenar ideas.
4: Totalmente. O sea, dentro de las redes o de las charlas de la acampada Habitacha está todo el cronograma, toda la planificación que se va a realizar hoy, pero empezamos con para evitar el desahucio en carrer Constitución, y también asambleas para decidir qué puntos o qué objetivos nos marcamos de cara al día viernes. Como el mínimo, el viernes vamos a seguir aquí.
3: Moltíssimes gràcies, Chiara. T'hem despertat a molt d'hora, però moltes gràcies per atendre'ns en aquests moments aquí al Notícies en Xarxa. Helena, aquesta és la situació. Veiem unes 50 tendes de campanya instal·lades aquí a la plaça Catalunya. Són més d'un centenar de persones les que han passat la nit al centre de la ciutat i que, com a mínim, continuaran fins divendres vinent.
1: I molt pendents, doncs, també aquest matí d'aquest possible desnonament, com ens deia la Chiara, al barri de la Barceloneta. Al barri de la Bordeta, ara ho dic bé. Gràcies, Anna, doncs, per aquesta fotografia. Fins d'aquí una estona. Dèiem, doble decret per l'habitatge. L'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels contractes lloguer, com exigeix l'Esquerra, i que serà, sens dubte, més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té la Carina Bellvé.
5: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables. També regular el lloguer de temporada i d'habitacions. Prohibir durant els propers 2 anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
6: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
5: Amb la separació en 2 decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat des de les xarxes socials que el seu executiu ha escoltat les demandes de la gent i que ha sabut actuar.
7: Hemos escuchado a la gente y siempre lo hacemos. A quienes, sobre todo, habéis apoyado a Mari Carmen y a todas las personas que tienen dificultades para acceder a un hogar digno. El gobierno de coalición progresista lo tiene claro, lo dijimos desde el principio de la investidura, la vivienda es un derecho y no vamos a dejar que se convierta en un producto para la especulación.
1: Al seu torn, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha augurat que el decret d'habitatge no tindrà resultats. En una conferència a la seu de la patronal CECOT a Terrassa, ha assegurat que el govern espanyol no pot pretendre resoldre amb un reial decret una problemàtica que no ha desencallat en 8 anys.
8: Nadie resuelve un problema que ha creado durante 8 años con un real decreto cuyo único objetivo es seguir ampliando una legislatura estéril. O empezamos de verdad una nueva política de vivienda o continuar el error lo único que produce es melancolía.
1: I encara més en reaccions, en aquesta ocasió la d'un expert, ho ha dit fa pocs minuts aquí a Notícies en Xarxa, Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix a més que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació.
2: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs bueno, encara més.
1: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent. Davant els possibles forats, diuen que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En qualsevol sentit, la seva portaveu, en aquest sentit, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar, diuen encara més, en la reforma de l'habitatge.
9: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. I atenció al cas que us explico.

0: una balista, tú tienes el piso libre de cargas, que lo tienes pagado hace 40 años, lo que menos piensas que iba a llegar todo este tema.
1: Cuando fui al banco a firmar, nunca, ni el notario ni nadie me dijo, usted pone su piso, nunca, simplemente dijo, firmen aquí y punto.
2: I a Mataró, com ja us vam explicar ahir durant aquest informatiu, es va acabar consumant el desnonament de més del 80% al barri de Cerdanyola. La família feia 11 anys que vivia de lloguer al pis, propietat d'un gran tenidor. En concret, hi vivien el Jordi, amb una malaltia rara que li provoca problemes de salut mental, i la seva germana, l'Alícia, que és mare de 3 fills. La família, que ha marxat amb molt poques pertinences, també assegura que se'ls ha promès tornar al pis per recuperar més coses en els pròxims dies. De moment, les portes s'han tapiat per evitar ocupacions. N'ha parlat la mateixa Alícia, poc després d'haver abandonat per força casa seva.
3: Pues yo pagaba menos del alquiler porque no me llegaba a pagar todo el alquiler. Si pagaba todo el alquiler pidiendo a gente o amigos o lo que sea, es que no podía, No comíamos, no pagábamos, ¿qué hacíamos? El colegio y mi hijo.
2: I en aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i també ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn avui a les 9 amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
4: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà a 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
5: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
4: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
5: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar. Aquí també.
4: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
2: I més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran, i ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació que ens amplia la Maite Polo.
6: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil, durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
7: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
6: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
2: Un escut social que es manté davant la inflació creixent, que

mes de setembre es dispara fins al 4,9% a Espanya, impulsada sobretot pel preu dels carburants. Són 6 dècimes per sobre de la dada registrada a l'agost en la dada interanual i suposa el major augment en 3 anys i mig. La pujada també està condicionada pel fet que els carburants havien baixat al setembre de l'any passat, de manera que la comparació és encara més elevada. La taxa anual de la inflació subjacent, la que no inclou, dèiem, ni energia ni aliments no elaborats, ha augmentat 2 dècimes, fins al 3,1%. I pluges torrencials, les que han caigut les últimes hores, amb registres de més de 100 litres acumulats en diferents localitats. Si al matí d'aquest dimarts la zona de Barcelona era la més afectada, el temporal s'ha desplaçat després, com deien les previsions, cap a les terres gironines. El Baix Empordà ha concentrat la majoria dels avisos que han rebut els bombers amb actuacions per inundacions d'habitatges i baixos, però també per vehicles atrapats a les carreteres, que han quedat, en molts casos, impracticables. Abans, Sant Cugat del Vallès ha estat un dels més afectats, amb 1,5 metres d'aigua acumulada en alguns carrers. Barcelona també ha patit greus afectacions a la mobilitat, amb la Ronda de Dalt tallada més de 2 hores, a més d'estacions de metro inundades. A Gavà, els bombers han hagut de rescatar una dona i el seu nadó de l'interior d'un vehicle. Registres torrencials, doncs, això sí, sense lamentar desgràcies personals.

0: Crònica esportiva parlant del Barça, que visita avui la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 3:15 de la tarda. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Aleixandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor al tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20, i tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que estigui el equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Però avui també hem de destacar la derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugrana no en van tenir prou per capgirar el marcador, que s'havia complicat abans del descans amb un parcial de 29-12. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulić sumessin el segon triomf.
3: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar al partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final. It was very difficult and they controlled
0: the game all the way to the end. I el Kitsanàs Manresa debuta avui a l'Eurocup a la pista del PAOK de Salònica. Després de la derrota a la pista del Bilbao en l'estrena a l'ACB, el conjunt vegenc buscarà fer un bon paper a la sempre difícil plaça grega. Diego Ocampo recupera Timmy Allen, però tindrà les baixes de Pierre Oriola i Hugo Benítez, operat d'un pneumotòrax. El tècnic admet el potencial del rival, però assegura que estan capacitats per aturar-lo.
4: Sabrían de la dificultad, del nivel del equipo, pero no es cuestión de plural, es cuestión de que es un repte, hem de jugar molt millor que el dissabte, sabem que podem fer-ho, sobretot defensar bé la transició, l'1x1, que hem estat dolents en algunes situacions que han anotat molt fàcil, i després en la defensa del perímetre, que hem d'entendre que no podem jugar al fight. En aquest nivell, si no tens la mà arriba en el moment adequat, te la fiquen en la cara.
0: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura, i en aquest cas amb la cultura castellera, perquè tot està a punt ja per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. S'emmirallen en la protesta indefinida que suma ja la quarta nit a la Puerta del Sol de Madrid i accentuen la revolta social arran de l'anomenat decret Mari Carmen. Finalment seran dos els decrets que ha aprovat el Consell de Ministres i que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. La divisió dels textos, que inclouen mesures com prohibir els desnonaments de famílies vulnerables fins al 2030, regular el lloguer de temporada i prorrogar 2 anys els contractes, fa evident el joc d'equilibris que haurà de superar el govern tant per la dreta com per l'esquerra. El catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat molt crític i escèptic sobre l'efectivitat d'aquestes mesures en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar, aprovar uns decrets que encara no estaven escrits.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 30 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Torn de rèplica aquest matí per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general al Parlament. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat, centrada en bona part en l'habitatge, i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir habitatges de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà, es congela per sota dels 20 euros. Dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les Blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Hasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Són les 8:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, Elena. Doncs, per una banda, tenim aturades, podríem dir, habituals, que hi són en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Destaca, per exemple, la C58, autopista del Vallès, especialment carregada, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. També el Vallès, per exemple, la T7, amb lentitud, retenció, 6-7 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. També a la Pota Nord, B20, cua de més de 2 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Com a incidències, teníem un accident a l'autovia A2, a la zona d'Abrera, en sentit Barcelona. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades d'uns 4 quilòmetres en aquest tram de l'autovia A2, com et deia, entre Esparreguera i Abrera, en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara mateix s'acumulen retards a la línia R4 de Rodalies per falta d'atenció a la catenària entre les estacions de Montcada, Bifurcació i Sabadell. De retruc, la línia R7 està tallada entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat i el servei en aquest tram s'està cobrint per carretera. D'altra banda, també el robatori de cable de coure entre Reus i les Borges del Camp provoca retards als trens que circulen entre la capital del Baix Camp i Saragossa. I fem un cop d'ull a la previsió del temps, com cada dia amb en Lluís Miquel Pérez. Acabem el setembre avui, però això sí, amb més tranquil·litat que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, a hores d'ara ja aquesta calma és ben palesa a gran part de Catalunya. Després, recordem-ho d'aquestes molt fortes pluges de més de 100-120 litres per metre quadrat en alguns racons metropolitans, també del Penedès o de Girona. Ahir a la tarda tot això és història, tot i que aquest matí encara queden molts núvols. Per una banda, alguns que s'estan congriant a hores d'ara a l'Ebre amb alguna gotellada, també alguns ruixadets aniran caient a l'Alt Pirineu, sobretot el de Lleida, o alguna gotellada també cap a la costa del Baix Empordà. I hem de destacar que aquest matí també hem despertat, i de fet a hores d'ara tenim moltes boires a les comarques interiors, però tot plegat amb poc fred, tot i la humitat no fa ni gota de fred per ser un 30 de setembre. I de fet aquesta tarda la temperatura encara pujarà més que la d'ahir. Tornarem a arribar a la maleïda xifra dels 30 graus en el cas de Ponent. Maleïda perquè ja no és època perquè tinguem aquestes temperatures. En qualsevol cas serà una tarda plàcida, bastant ennuvolada, això sí, amb alguns ruixats al Pirineu i també cap a l'Ebre. De fet, haurem d'estar pendents allà a les Terres de l'Ebre, Helena, sobretot demà a la tarda i el divendres. Ja en parlarem a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. L'acampada a la capital catalana coincideix amb l'aprovació en el Consell de Ministres de dos decrets amb mesures per fer front a la crisi de l'habitatge, que seran sotmesos divendres a votació al Congrés dels Diputats i que no acaben de convèncer els moviments socials de l'habitatge. N'hem pogut parlar aquest matí amb dues de les participants a l'acampada, la Mar i la Kiara.
5: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
6: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la Carrer Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: Parlem de doble decret per l'habitatge. És l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre que el segon decret es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls del Consell de Ministres els té ara la Carina Bellver.
7: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
8: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
7: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I en el capítol de reaccions recollim la d'una de les veus més autoritzades a casa nostra en matèria de vivenda, Sergio Nasarre, que justament ens ha dit aquí al Notícies en Xarxa. Ell és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, deia, que ens deia aquí a la xarxa, que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural. Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector, i això empitjorarà encara més la situació.
2: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total. El que pot passar és que encara estigui la cosa pitjor, com ha passat a Catalunya amb el control de renda, quan va començar el març del 24, que és una disminució que ha provocat ja una disminució d'oferta un 20% amb una pujada dels lloguers a Barcelona, i doncs, bueno, encara més.
1: De la seva banda, el sindicat de llogateres celebra les línies mestres del pacte entre el PSOE i Sumar, però es mostra prudent davant els possibles forats, diuen, que trobin els fons voltor. Insisteixen a defensar que els contractes de lloguer siguin indefinits, com passa a molts països europeus, i posen en valor que l'acord no hauria estat possible sense les mobilitzacions dels darrers dies. En aquest sentit, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ha fet una crida a una mobilització generalitzada aquest cap de setmana amb grans marxes a les principals ciutats de l'Estat per pressionar encara més en la reforma de l'habitatge.
9: El que veiem és que quan som centenars de milers de persones les que sortim al carrer, la història avança. La gran majoria de països del nostre entorn tenen contractes indefinits. França en té, Holanda en té, Alemanya en té, Àustria en té. No són països on només governin partits d'esquerres, no? O sigui, sense anar més lluny, qui va introduir de nou els contractes indefinits a Holanda va ser Mark Rutte, que és d'un partit liberal.
1: Mentrestant, la Mari Carmen, símbol d'aquesta revolta social per l'habitatge, ha acceptat l'acord que li ha ofert l'empresa propietària de l'immoble i tornarà a casa quan rebi l'alta hospitalària. El nou contracte és per una durada de 8 anys, durant els quals el lloguer no podrà superar el 30% dels seus ingressos nets. Això li deixa la quota mensual en uns 500 euros respecte dels 1.650 que li havia arribat a cobrar el fons propietari. Està clar, doncs, que el cas de la Mari Carmen a Madrid s'ha convertit en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, però la seva història no és una excepció. Mataró, us ho explicàvem ahir, o a Barcelona, on també hi ha molts exemples, molts casos, com per exemple el de Josep Beltrán, un veí del carrer de Burgos, que fa gairebé un any que va perdre l'habitatge on havia nascut i on la seva família vivia des del 1943. El Francis Manzano, de BTV, ha anat a comprovar com és la seva vida després d'aquest tràngol.
10: Surt de l'hostal que li fa de llar des de principis d'any. És ja el segon allotjament per on passa des que el van desnonar fa ara gairebé un any. Fins llavors, el Josep havia viscut sempre en aquesta casa de Sants, on hi havia nascut i on ens explicava el seu cas poc abans que el fessin fora. Després que morís el pare, el propietari no li va subrogar el contracte i el nou lloguer que li va oferir no el podia assumir. Ara, amb 67 anys, assegura que viure a l'hostal l'està afectant emocionalment.
11: Ja tinc un 65% de discapacitat reconeguda, per tant, això doncs, encara m'incrementa més la situació anímica. El que no ve depressiu s'hi torna depressiu. Jo intento estar tot el dia fora, passejant o fent gestions per no estar en aquest ambient.
10: Pel camí ha perdut part de les pertinences i reconeix que començar de nou se li fa cada cop més difícil.
11: Són molts records que es queden allí. Les demano una vivenda, un pis, en el barri, ¿vale? O com a mínim en el districte.
12: Ella està viendo una mujer con 74 años la que es tirada a la calle.
10: El de l'Amparo Martínez va ser fa 4 anys un altre dels desnonaments amb més impacte mediàtic que recorden el cas de la Mari Carmen. Actualment viu en un pis tutelat al Raval després de perdre per un parany legal el pis on havia nascut el gòtic. Com també veïna del barri era la Blanca Espinosa, que va ser desnonada per no haver pagat 88 euros d'unes obres.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat. També ha anunciat la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. En el debat de política general, que reprèn d'aquí a 3/4 d'hora amb el torn de l'oposició, Illa ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Ha seguit aquesta primera sessió al Parlament, Lamont Carvajal.
13: El president Illa ha anunciat mesures noves relacionades amb l'habitatge. Una de pionera. Mitjançant el Codi Civil Català, majors de 40 anys que no puguin fer front a una hipoteca podran comprar un pis conjuntament amb la Generalitat. En seran propietaris a mitges, el ciutadà ho serà a 50 anys. Aquest pla estarà dotat amb 100 milions d'euros. Un altre anunci, 25 milions d'euros per quan no quedi més remei, ha dit comprar pisos de persones vulnerables amenaçades de desnonament. Illa ha carregat contra els especuladors.
14: Catalunya diu no a l'especulació. Diem no a aquells que mai en tenen prou. A Catalunya, aquests no hi tenen lloc. Ja saben on han d'anar. Aquí, no.
13: El president ha explicat que parlarà amb els bancs perquè s'esforcin més per solventar la crisi de país, tot recordant-los que van ser rescatats amb diners públics, i ha llançat aquesta advertència.
14: Perquè ho tingui tothom que va. On no arribi la responsabilitat d'alguns particulars, actuarà la responsabilitat del govern. Dins del marc de la llei, i si convé canviar la llei, doncs treballarem per canviar-la, perquè quedi clar.
13: Ell ha proposat regular la condició d'autoritat pública dels mestres i professors, ha advertit a Junts que no s'eternitzi en validar el nou finançament i ha desitjat que l'expresident Carles Puigdemont assisteixi al proper debat de política general.
1: I a les portes demà de l'1 d'octubre, l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, pel delicte de desobediència per l'organització de la consulta. Rovira no va arribar mai a judici perquè el maig del 2018 es va traslladar a Suïssa. El delicte de rebel·lió que li va imputar inicialment va passar a ser de sedició i quan el van derogar, li va el de desobediència que no comporta presó. Marta Rovira va tornar a Catalunya temporalment el juliol del 2024, un cop l'Audiència Nacional arxivés la causa per terrorisme del tsunami democràtic contra ella. L'Ajuntament de Sabadell investiga un regidor de Vox per simular un tret al clatell al ple municipal d'aquest dilluns. Els comuns estudien accions legals en considerar que el gest anava dirigit a una assessora del partit. Ens ho explica des de TV Sabadell Vallès, Joan Muñoz.
15: El primer ple municipal del curs polític que desembocarà en les eleccions del maig del 2027 va tenir un lamentable protagonista. Les intervencions dels regidors de Vox van desentonar i van aconseguir posar d'acord a la resta de grups que van protestar davant les seves actituds. El moment més desagradable va ser durant la seva pròpia moció. Durant la intervenció de la Crida, César Gil va dirigir-se al públic, on va haver-hi una picabaralla entre l'exregidora Marisol Martínez i un assessor de Vox, fent el gest de fer un tret a la nuca. Aquesta va ser la gota que va fer vessar el got. L'alcaldessa Marta Farrés va haver d'intervenir després de veure el vídeo.
16: A part de que em sembla absolutament indigne i immoral que es facin aquest tipus de gestos, i tinc jo la paraula i per tant ara parlo jo, evidentment mirarem totes les opcions que ens donen el ROM legal per aplicar el règim sancionador oportú i també mirarem si té recorregut en l'àmbit penal, perquè em sembla que això no pot ser.
15: La resta de grups va mostrar el seu desacord amb la intervenció del regidor de Vox, que no va poder gaudir de rèplica, fet que va provocar la queixa dels d'extrema dreta.
1: Minuts per sobre d'un quart de nou, més enllà de l'habitatge, el Consell de Ministres d'aquest dimarts ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i ha limitat la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I ara les allarga fins al 31 de desembre amb un reial decret llei. És una informació de la Maite Polo.
17: Es manté la rebaixa dels carburants en 20 cèntims al litre, tant la gasolina com el gasoil durant el mes d'octubre. Després anirà reduint-se. El descompte serà de 13 cèntims al novembre i 6 cèntims al desembre. Però bé, tornaria a ser de 20 cèntims si el preu dels carburants pugessin per sobre del 15% abans d'acabar l'any. Ho ha anunciat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
18: Prorrogamos y adaptamos las medidas de apoyo para este cuarto trimestre hasta finales de año. La lógica es exactamente la misma. Protección, durante estos momentos de mayor tensión, y conforme se normalicen los mercados, si es que esa es la situación a futuro, pues una retirada gradual.
17: Respecte del gas, el Consell de Ministres ha limitat l'augment de la tarifa d'últim recurs a un 35% en la revisió d'octubre i més d'un 15% en les següents revisions. Protegeix així més de 3 milions de consumidors amb vistes a l'hivern. El preu de la bombona de gas butà quedarà per sota dels 20 euros, exactament 19 euros i 55 cèntims. I el Consell de Ministres també ha prorrogat les ajudes per al gasoil, al sector agroalimentari i als transportistes.
1: I coincidint amb aquest dia de forts ruixats, la Rambla de Barcelona ha recuperat la circulació de vehicles en sentit mar després de 2 anys tallada per obres. D'aquesta manera, els cotxes ja poden transitar-hi tant de pujada com de baixada. Els treballs que havien obligat a fer aquesta restricció han servit per renovar la calçada i la vorera de tot aquest vial del costat Raval. Amb aquest pas endavant, les obres de la Rambla entren en la recta final centrada específicament en la transformació del tram central del passeig.

0: obrim ara la crònica esportiva parlant del Barça, que visita la Roma en partit de la Champions League femenina a partir de 6:45. Després de golejar el París en l'estrena, les blaugrana volen enllaçar la segona victòria a la màxima competició continental per mantenir-se entre els primers classificats a la fase Lliga. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret i Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. L'Europa rep el Villarreal a la segona ronda de la Copa de la Reina a partir de 8:15. L'equip escapulat, que va eliminar l'AEM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben en dinàmica positiva a la Lliga, però davant tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, a la Primera Federació. I el virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. D'altra banda, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador, Luis de la Fuente, destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
1: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: El Barça d'handbol ha tancat la fase de grups del Mundial de Clubs apallissant el Muntada marroquí per 51-15. Partit plàcid dels blaugranes que, liderats pels 12 gols de Dani Fernández, compten els partits per victòries. Demà, a les 7 de la tarda, disputaran la final contra el Veszprém hongarès. Fernández destaca que han complert amb els objectius marcats.
2: Sí, a part de la victòria, també era l'objectiu principal avui, sortir concentrats, evitar qualsevol tipus de tonteria. Al final, si no vas 100% en aquests partits, i aquest risc de lesió que hem evitat, i també objectiu complert per aquesta part. Sí, crec que també és important en aquests partits mostrar respecte per la competició i pel rival. Crec que hem fet molt bona feina. També la gent que necessitava minuts i rodatge ha aprofitat el temps molt bé. Així ens ajuda a tots per poder estar preparats el dijous de cara a la final.
0: El Freikin Balomano Granollers visita el Flensburg en la primera jornada de la Lliga Europea. Els vallesans arriben amb bona dinàmica sense haver perdut cap dels tres partits disputats a la Lliga, però tindran al davant un dels candidats a endur-se el títol. El duel arrencarà a la pista alemanya a 6:45. Adrià Figueres explica com afronten la competició.
3: És igual contra qui juguis, no? Hi haurà equips que sobre el paper són millors que nosaltres, també pitjors, però si és partit pot passar qualsevol cosa, no? Aleshores, ens hem de centrar en això, anar partit a partit. Ens ha tocat Flensburg, evidentment som conscients de que és difícil, és complicat, però que si fem el partit que ens convé, podem guanyar els dos punts, no? Aleshores, amb aquesta ambició i amb les ganes de començar una competició que per nosaltres és molt, molt il·lusionant.
0: I l'Atlètic Barceloneta vol seguir ampliant el seu palmarès europeu. S'enfronta al campió de l'Eurocup, el Marsella, en la final de la Supercopa d'Europa. El conjunt mariner vol sumar el títol per segon cop després d'haver-lo aixecat el 2014. Els de Fran Fernández tindran a favor el fet de jugar a casa, ja que la final es disputa a la piscina de Sant Sebastià a partir de 7:45. I en hoquei patins, aquest mes d'octubre, Paraguai acollirà els Mundials Absoluts en el marc dels World Roller Games. Les seleccions espanyoles femenina i masculina, formades per una àmplia majoria de jugadores i jugadors catalans, lluitaran per revalidar el títol assolit el 2024 a Itàlia. De fet, són les grans favorites per emportar-se la Copa del Món, això sí, amb el permís d'altres potències mundials com Portugal, Itàlia o Argentina. El combinat femení es jugarà el títol entre el 4 i el 10 d'octubre i l'equip masculí de l'11 al 17. Aina Florença i Pau Bargalló són dos dels jugadors més destacats de les seleccions.
4: La preparació que hem fet ha sigut molt bona i és cert que potser fent la comparació amb l'últim Mundial de Novara vam ser les campiones del món, no? I que el nostre objectiu és intentar millorar això o superar-ho, no? Per tant, ja et dic, l'objectiu és intentar tornar a guanyar l'or i portar la Copa cap a casa.
5: Aquest és l'objectiu que tenim com a selecció, és quedar campions del món una altra vegada, fa dos anys ho vam aconseguir i crec que estem treballant molt dur i molt bé per afrontar amb màximes garanties el nostre objectiu.
0: Menys de 5 minuts els que ens separen de 8:45 del matí, tot a punt per al concurs de castells d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tarraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir, tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. Així ho han explicat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, i Esther Roca, directora castellera del concurs.
6: I sabem que enguany tornarem a donar la volta al món demà de totes les colles que hi participen. Les esperono a viure la que podria ser la millor edició d'aquest concurs de castells.
7: Amb números de l'any passat, per exemple, vam atendre un total d'unes 240 persones, de les quals només 7 van haver de ser derivades. Què vol dir amb això? Que el dispositiu que es prepara aquí funciona a la perfecció i per nosaltres és importantíssim.
0: La producció de podcast en català s'ha estabilitzat durant el 2025, després d'un fort augment en el període 2016-2024, en què s'han passat de 26 a 479, durant l'any passat se'n van publicar 422. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat i que s'han fet públiques justament aquest dimarts. I Lleida ha tancat aquest dimarts també les festes de la tardor. Milers de persones han omplert actes com el Seguici, on les famílies han volgut transmetre i mostrar als més petits les tradicions de la ciutat. Presidits per l'Àliga, gegants, capgrossos, bestiari festiu i balls populars han recorregut l'eix comercial donant pas a l'element més emblemàtic, l'Omarraco.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que d'aquí a escassament mitja hora comença al Parlament el torn de rèplica per als grups de l'oposició en la segona sessió del debat de política general. Respondran a la intervenció del president de la Generalitat centrada en bona part en l'habitatge i anuncis com un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. Salvador Illa també promet 25 milions per adquirir pisos de persones vulnerables amenaçades pels desnonaments. El president s'ha compromès també a parlar amb els bancs per demanar-los un esforç en aquesta crisi, tenint en compte que van ser rescatats amb diners públics. De seguida anirem en directe fins a les portes del Parlament, minuts abans de l'inici, com dèiem, d'aquesta segona jornada del debat. Mentrestant, el fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, Sergio Nasarre, s'ha mostrat escèptic amb les propostes de Salvador Illa davant d'un problema que veu estructural.
2: Hi ha un punt dramàtic, que és que hi hagi d'haver polítiques d'habitatge públiques per a les persones majors de 40 anys. És a dir, que això ja és absolutament una situació de laberint. Sense joves que estan començant la seva vida i tal, són gent de 40 anys que no troba solució habitacional. Per això, això té un punt dramàtic important. I això ens han portat ells, amb polítiques erràtiques d'habitatge durant 20 anys.
1: Un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per exigir el dret a l'habitatge. De seguida hi tornarem en directe. Finalment seran 2 els decrets que se sotmetran divendres a votació al Congrés, encara sense els suports necessaris. Alguns dels participants de l'acampada han parlat al Notícies en xarxa.
3: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
4: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades, y hoy a las 9:30 de la mañana se tiene previsto un desahucio en la carrera Constitución, en el barrio de La Bordeta. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
1: El Consell de Ministres ha prorrogat el descompte dels combustibles fins a final d'any i limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi per contrarrestar les conseqüències de la guerra a l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. Valorem, deia, aquesta pròrroga de mesures i el seu impacte real en les famílies en conversa amb Enrique García. Ho farem d'aquí uns instants. Ell és portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris. I dels esports, el Barça busca la segona victòria a la Champions femenina aquesta tarda al camp de la Roma. Després de golejar el París en l'estrena a la competició, les blaugrana volen enllaçar un nou triomf abans de rebre el Real Madrid a la Lliga. Pere Romeu recupera Van Aasten i les jugadores del Mundial Sub-20. I en cultura, tot a punt per al concurs de castell d'aquest cap de setmana a Tarragona. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món, amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Arrenca aquest matí la segona sessió del debat de política general amb la intervenció dels grups parlamentaris després que aquest dimarts el president Salvador Illa hagi anunciat un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb la Generalitat i la creació d'un fons per rescatar persones vulnerables amenaçades de desnonaments. Illa també ha assegurat que els especuladors no tenen cabuda a Catalunya. Ha defensat la democràcia i ha desitjat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. A les portes del Parlament hi tenim l'Albert Matilló i l'Anna Ruiz. Anna, l'habitatge centralitza el debat de política general, el tercer del president Salvador Illa. Què se n'espera avui del torn de l'oposició?
2: Sí, Elena, el tema de l'habitatge està centralitzant el debat de política general. Les últimes propostes del president Salvador Illa, que ahir vam conèixer, tot coincidint amb la primera jornada d'aquest debat, marcaran i molt el desenvolupament de les properes hores al Parlament, i n'estarem molt pendents al llarg del matí de les diferents propostes i consideracions que puguin fer els diferents grups parlamentaris. Avui, precisament, és el torn dels diferents grups, i amb Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, en Jordi Albert. Jordi, bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
2: Volem conèixer quines són les propostes i quina és la valoració que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra, fa de les anunciades ja per part del president.
3: Bé, doncs ahir el discurs del president va ser no només avorrit, sinó també molt desil·lusionant, no va engrescar ningú, i creiem que això és un problema, una manca de fons preocupant. De fet, les úniques propostes que va posar damunt de la taula en relació a l'habitatge ens semblen clarament insuficients, perquè 100 milions d'euros per la compra compartida, que d'altra banda, també ho va explicar malament, perquè els articles del Codi Civil als quals fa referència és una compra de caràcter temporal, ho trobem del tot insuficient, i 25 milions d'euros per l'emergència habitacional és clarament una gota d'aigua en un oceà, per tant, molt insuficient. I vam veure un discurs que no es van recordar ni de les persones que estan esperant a l'estació que arriba el tren, ni es van recordar de les persones que no arriben al final de mes tot i treballar, de les persones que busquen feina, i tampoc es va recordar de tants i tants professors que, per exemple, tenim al carrer i que estan demanant a crits un canvi en el sistema educatiu. El vam veure del tot insuficient, i per tant, des d'Esquerra Republicana posarem tota aquesta ambició que no va tenir ahir el govern, i des d'Esquerra Republicana en el debat de política general farem propostes que siguin factibles i realitzables, perquè això és el més important, que no generem expectatives que no es puguin complir. Han de ser propostes que arribin i aterrin en el dia a dia de la gent. Necessitem millorar el dia a dia de la gent perquè hi ha un govern que els hi va a la contra.
2: Propostes fiscals, la majoria d'elles, pel que fa al tema de l'habitatge?
3: Sí, propostes fiscals. Essencialment abordem dos àmbits que són molt, crec que són molt rellevants. El primer de tots és que si hi ha dificultats per accedir a l'habitatge, hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda, agravar precisament aquells que acumulen habitatge, i per tant, un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
2: Jordi, l'habitatge, l'educació són els temes al voltant del qual pivotarà la segona sessió del debat de política general, tot i que hi ha un tercer tema fora del Parlament, que és l'última informació de l'Audiència de Barcelona que aprova l'amnistia per a Marta Rovira. Es va tancant un capítol especialment dolorós per a les files d'Esquerra Republicana.
3: Sí, molt dolorós. Nosaltres estem molt contents que la nostra exsecretària general, la Marta Rovira, acompanya, doncs, hagi ahir rebut aquesta bona notícia. És una bona notícia per tots nosaltres, però també pel país, perquè la repressió veiem que està arribant a un punt i final, però encara tenim masses persones represaliades, tenim massa companys i companyes que encara estan esperant aquesta amnistia, i és vergonyant com la justícia espanyola no està aplicant una llei que ja fa anys que està aprovada i que es neguen a aplicar. Per tant, són passos, a poc ens n'hem d'alegrar, però no podem deixar de ser crítics amb la incapacitat de la justícia espanyola en complir amb la llei.
2: Jordi Albert, portaveu del grup de parlamentari d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per atendre'ns a les notícies en xarxa aquests minuts, poc abans de, precisament, de la intervenció d'Esquerra en aquesta segona sessió del debat de política general, Elena, condicionada i molt pel tema de l'habitatge.
1: Doncs, com bé dius, ho seguirem, ho vetllarem i us ho explicarem a vosaltres, a la nostra audiència, el que doni de si aquesta segona sessió d'aquest debat general al Parlament de Catalunya. Dèiem, també i tornant al tema de l'habitatge, doble decret per la vivenda, per l'habitatge, d'acord al que és l'acord al que han arribat PSOE i Sumar després d'una negociació fins a l'últim minut per salvar l'anomenat decret Mari Carmen i facilitar-ne l'aprovació divendres al Congrés en un ple extraordinari. El primer dels dos textos acordats entre els socis de govern conté les mesures més plausibles de ser acceptades per l'oposició, mentre el segon es limita a una mesura, la renovació automàtica dels lloguers, com exigeix l'esquerra, i que serà ben segur més difícil de validar. Els detalls de tot plegat, i d'aquest Consell de Ministres en concret, els té la Carina Bellver.
4: El paquet de mesures aprovat al Consell de Ministres inclou prohibir fins al 2030 el desnonament de famílies vulnerables, també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, prohibir durant els propers dos anys que els fons voltor puguin comprar habitatge i prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer que finalitzin abans del 31 de desembre de 2028. També contempla bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin preus i encarir l'IVA als pisos turístics. Al segon decret només hi ha una mesura, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Des del govern espanyol, la ministra d'Habitatge demana responsabilitat i generositat als partits polítics per aprovar el decret Mari Carmen. Isabel Rodríguez.
5: El Congreso tiene la oportunidad de decirle a Mari Carmen que su sufrimiento ha merecido la pena, que no ha caído en vano y que con su lucha hoy van a ganar otras muchas personas que no se van a ver en la situación lamentable en la que ella se ha encontrado. Creo que este compromiso que excede las siglas, que excede los colores y que habla de la grandeza de España, de su solidaridad y de la fortaleza de su sociedad, tiene que verse reflejado en una mayoría social en el Congreso de los Diputados.
4: Amb la separació en dos decrets, l'executiu vol facilitar el suport dels grups a les mesures que considera més urgents aprovar divendres en un ple del Congrés extraordinari per debatre i convalidar l'anomenat decret Mari Carmen, arran del desallotjament d'ara fa una setmana d'aquesta dona de 87 anys a Madrid i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: I a tot això, un centenar de persones han passat la primera nit acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la que té lloc a la Puerta del Sol de Madrid des de dissabte. Anem, doncs, cap a la plaça de Catalunya, on allà hi tenim el Bruno Álvarez i l'Arnau Baquer de BTV. Bon dia, Arnau. Explica'ns una mica quina és la fotografia a aquesta hora aquí, a plaça Catalunya.
6: Bon dia, Helena, què tal, com esteu? Doncs ja veieu, així és com desperta la plaça de Catalunya després d'aquesta primera nit d'acampada per l'habitatge. Nosaltres hem pogut comptar una cinquantena de tendes, però hi hauria aproximadament, ens diuen, un centenar de joves que han decidit quedar-se a dormir aquí en el que és una protesta, diguéssim, autogestionada. El missatge, diuen, és clar, estan farts dels preus dels lloguers, dels baixos salaris i, evidentment, de tots aquells desnonaments injustificats com el de la Mari Carmen a Madrid, que va ser el detonant d'aquesta onada de protestes. Aquesta mobilització, de fet, segueix, com tu mateixa deies, a l'estela de les acampades que aquests dies s'han fet en altres ciutats com Madrid, Màlaga o també Sevilla, i pel que ens comenten, de fet, en aquests instants veiem com l'assemblea està reunida, doncs, per decidir els propers passos. Ens diuen que segurament decidiran ells mateixos quan han de posar punt i final a aquesta acampada que tot just ha arrencat fa 24 hores.
1: Doncs gràcies, companys de BTV, per aquesta última hora des de la plaça Catalunya de Barcelona.

0: Qui va ser cap de colla dels Xiquets del Serrallo l'any 2016 s'enfronta a 19 anys de presó per abusar sexualment d'una menor. La jove era membre de la colla i tenia 14 anys quan van començar els fets. La fiscalia demana a l'acusat 12 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual i 7 més per obtenció de material pornogràfic. Ens ho amplien des de TAC12.
1: La fiscalia demana fins a 19 anys de presó pel membre dels Xiquets del Serrallo acusat d'abús sexual a una castellera de la colla menor de 16 anys en el moment dels fets. Així s'ha demanat en el judici que ha començat aquest dimarts a porta tancada a l'audiència de Tarragona. Segons el fiscal, l'home es va guanyar la confiança de la noia quan era cap de colla de la formació l'any 2017. Després, del 2019 al 2022, hi va mantenir una relació consentida, on a més de mantenir relacions, li va demanar en diverses ocasions imatges de contingut sexual. És per això que el Ministeri demana una pena de 12 anys per abús sexual i una altra de 7 per obtenció de material pornogràfic a una menor de 16 anys. Quan es van denunciar els fets i es va detenir l'ara acusat, l'any 2022, des de la colla se'l va apartar de la formació a l'espera d'una expulsió definitiva segons avancés el procés judicial.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a un jove, a una jove, diumenge passat a Sant Adrià de Besòs. La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot. I més coses, Catalunya no sap quants alumnes falten a classe. El sistema educatiu català no disposa d'un registre unificat de les absències que permetria preveure casos d'abandonament escolar. Ho denuncia Equitat.org, l'antiga Bofill, que reclama al govern que implementi un pla d'acció fixant-se en estratègies que funcionen al món local. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
2: Catalunya no té un registre de l'absentisme a les aules i l'errada en les proves PISA ho ha accentuat perquè és una dada que recollia l'informe. No disposar d'aquest càlcul dificulta preveure casos d'abandonament escolar, que és especialment alt en l'alumnat vulnerable i entre els estudis d'ESO i els postobligatoris. Helena Cintas és la cap de projectes d'Equitat.org.
3: És l'única manera que ens pot permetre saber on hi ha absentisme, quan es produeix, qui és absentista, quines actuacions es poden fer, orientar recursos allà on és més necessari i veure on és més efectiu. Qualsevol país que vol lluitar contra l'absentisme té registre de dades que li permeten dissenyar una política.
2: L'entitat reclama que agafi d'exemple iniciatives que ja funcionen en l'àmbit local i que ha compartit en una jornada a Barcelona. Héctor González, cap d'escolarització de l'Ajuntament de Girona, explica el seu pla.
4: Coordinar totes les actuacions envers l'absentisme des de la intervenció del centre educatiu, que és la base del control i del seguiment de l'absentisme, fins a la coordinació amb altres agents, siguin tant municipals com del propi Departament d'Educació. Això vol dir vehicular les actuacions que fa serveis socials, l'equip d'assessorament psicopedagògic, inspecció, fins i tot intervencions més punitives de la policia municipal o els Mossos d'Esquadra.
2: Catalunya registra un 13% d'abandonament escolar prematur, per sobre del 9% que fixa la Unió Europea pel 2030.
0: Ens plantarem a les 9 del matí. És temps per cedir-li a la Cristina Álvarez i als esports. Cristina, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça, que visita la Roma en el partit de la Champions femenina.
5: Sí, després de golejar el París en l'estrena europea, l'equip blaugrana busca enllaçar la segona victòria a la màxima competició europea i mantenir-se així entre les primeres classificades d'aquesta

0: quarts de set. Serà el primer test de nivell de la setmana que es completarà amb la visita del Real Madrid al Camp Nou diumenge en partit de Lliga. No hi seran Laia Alexandri, Quica Nazaret ni Vicky López, però Pere Romeu recupera Van Asten i les jugadores que han disputat el Mundial Sub-20. El tècnic destaca la bona feina de l'equip malgrat les absències.
1: Dono molt valor al tot el mes de setembre. Evidentment, encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes futbolistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada. Dos, evidentment, pel Mundial Sub-20. I tres, doncs, perquè al final no som un equip únic, encara que sigui l'equip del Barça. Ja tornem a ser nosaltres com a equip.
0: L'Europa es juga avui l'accés a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Rep el Villarreal a partir de 7:45. L'equip escapolat, que ja va eliminar l'AM en la primera jornada, buscarà un resultat positiu per avançar a la següent fase. Les gracienques arriben a la cita en dinàmica positiva a la Lliga, però al davant hi tindran un conjunt groguet que milita una categoria per sobre, Primera Federació. El virus FIFA continua fent saltar les alarmes al Barça. Després que Eric García hagués d'abandonar la concentració amb la selecció espanyola, Rafinha ha estat desconvocat pel Brasil per un petit edema muscular a la cuixa dreta. Torna, doncs, a Barcelona. Sembla que tot quedarà en un ensurt. Mentrestant, Lamine Yamal ha estat el protagonista en el triomf del combinat espanyol a la Lliga de les Nacions davant Croàcia per 4-1. El seleccionador Luis de la Fuente destaca l'actuació del de Rocafonda, autor d'un doblet i d'una assistència.
2: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros.
0: Derrota del Barça a la pista del Dubai de Xavi Pascual en partit de l'Eurolliga de bàsquet per 94-87. Tot i fer un bon últim quart, els blaugranes no en van tenir prou per capgirar el marcador. Els 25 punts de Kevin Panther tampoc van ser suficients perquè els d'Alexander Sekulic sumessin el segon triomf.
3: Si hagués de resumir el partit quart a quart, diria que bàsicament n'hem guanyat 3 i només n'hem perdut un, però la diferència en aquest ha estat massa gran. Hem tingut mals moments durant el segon quart, en què el rival ha fet un parcial que li ha permès aconseguir un avantatge de més de 10 punts. Hem intentat tornar el partit i hem tingut els nostres moments, però contra un rival tan bo com el Dubai ha estat molt difícil. Han sabut controlar el partit fins al final.
4: It was very difficult and they controlled the game all the way to the end.
0: També en bàsquet, l'Espart Girona juga el bitllet per ser a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou a Fontajau davant l'Emlak Konut de Turquia. El duel decidirà si les de Roberto Íñiguez tornen a competir a la màxima competició europea o bé si ho faran a l'Eurocup. Ens apropa la prèvia Bru Ortega de Televisió de Girona.
5: Un maig que arriba quan el nou projecte just comença a agafar forma i en un moment delicat per a l'Espart Girona, després d'una pretemporada molt complicada amb la disputa del Mundial i l'absència de moltes jugadores.
6: Estamos verdes. Es verdad que llevamos 2-3 entrenamientos ahora que, bueno, podemos estar ya todas juntas por fin y empezando a conectar, ¿no? Pero nos faltan mecanismos y reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Yo lo que espero es que mi equipo ayude a la gente a ayudarnos. No que estemos esperando que venga la gente y nos ayude a ganar.
5: Si l'Espart Girona vol tornar a estar entre els millors equips d'Europa. Mercerón és l'única baixa confirmada per al partit. Així doncs, caixa faixa per un grup en procés de construcció que vol tornar a situar Girona entre els millors conjunts del continent per segon any consecutiu.
0: Doncs aquest partit, a partir d'un quart de nou, sabrem si l'Uni Girona disputa l'Eurolliga o bé l'Eurocup.
7: Demà ens ho expliques.
0: I tant.
7: Gràcies, Cristina.
0: Que vagi bé.
7: I en Cultura avui us estem destacant que tot és a punt ja a Tarragona per al gran concurs de castell d'aquest cap de setmana. Unes 11.000 persones ompliran la Tàrraco Arena amb més de 430 professionals acreditats d'un centenar de mitjans de comunicació d'arreu del món amb la transmissió de les televisions locals i la xarxa Més. Dissabte a la tarda actuaran 18 colles i diumenge, a partir de les 10 del matí, les 12 amb el millor rànquing. El concurs també es desplegarà crear un dispositiu sanitari específic amb l'objectiu de garantir una resposta ràpida i coordinada davant de qualsevol incidència que es pugui produir tant entre les colles com entre el públic. Durant la darrera edició es van fer fins a 240 assistències i només 7 es van haver de derivar a l'hospital. D'aquesta manera posem avui el punt final. Ja som dimecres. Demà ens tornem a retrobar, si us ve de gust, a les 7 del matí. Que vagi bé. Gràcies.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Unes 150 persones s'han concentrat a la plaça Catalunya de Barcelona per iniciar una acampada i reclamar el dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la protesta a la Puerta del Sol de Madrid. Els activistes han instal·lat una vintena de tendes. La mobilització arriba l'endemà de la protesta davant del Palau de Congressos i coincideix amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge per part del govern espanyol. Els convocants reclamen mesures davant l'augment dels lloguers i dels desnonaments i demanen que els sindicats d'habitatge se sumin a la iniciativa. De fet, a Catalunya, l'habitatge també està en el punt de mira. Avui els partits de l'oposició hauran de replicar les mesures que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una segona sessió de política general al Parlament. Escoltem ara Jordi Albert, portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
2: Hem d'aconseguir que la gent pugui tenir la seva primera vivenda, per tant, una reducció de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per tant, una reducció d'aquest impost, i d'altra banda agravar precisament aquells que acumulen habitatge i per tant un increment progressiu d'aquest mateix impost per tal de que aquells que vagin acumulant habitatge els hi costi cada vegada més tenir més habitatges en propietat.
1: Entre les mesures anunciades per Illa ahir hi ha un pla perquè majors de 40 anys comprin un pis conjuntament amb l'administració. I el Consell de Ministres a finals d'any limita la tarifa regulada del gas. Són mesures anticrisi que va activar ara fa 6 mesos per contrarrestar les conseqüències de la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran. El preu de la bombona de butà es congela per sota dels 20 euros. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 a Abrera deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També hi ha alguns punts de boira a l'AP7, a Agullana i Riudellots de la Selva. A la resta també retencions habituals als accessos de Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, volíem dir, a una incidència provocada per robatori de cable afecta hores d'ara l'R4 i l'R7. Pel que fa a aquesta última, està tallada entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat, i l'R4 circula per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell. A banda també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Reus i les Borges del Camp, també afecta els trens que circulen entre Reus i Saragossa. I els bombers han rebut un total de 864 avisos per l'episodi de pluges d'ahir, sobretot a les regions metropolitanes sud i nord i també a la tarda a Girona. Entre les actuacions més destacades hi ha el rescat d'una dona i un nadó atrapats en un cotxe a Gavà i també la caiguda d'un mur a Santa Coloma de Cervelló que ha afectat una canonada de gas. IGER considera insuficients les mesures anunciades per les administracions per compensar l'augment dels costos. Per això s'han mostrat el malestar i han convocat una tractorada el proper 9 d'octubre. Notícies en...

anar malgrat. It's just...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Junts per Catalunya vol reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i fer que Esquerra i els comuns hagin de votar-ho. La presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna i no és digne del càrrec. Ho ha dit en la segona sessió de política general que s'està duent a terme aquest matí al Parlament.
2: Desgovern a Catalunya i submissió a Madrid. Aquest és el seu rumb i res fa pensar que el canviarà. I el Parlament no pot fer com si res. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
1: En la rèplica, ella els ha demanat que s'assumin al Pacte Nacional per l'Educació i a mesures d'habitatge tant a Catalunya com a la votació del divendres al Congrés dels Diputats. I pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I el Congrés decidirà avui si retira la immunitat a l'exalcalde d'Altafulla i actual diputat per Sumar en Comú Podem, Félix Alonso. El Tribunal Suprem el vol investigar per un presumpte delicte de prevaricació. Ens amplia aquesta informació la Carol Cubota d'Altafulla Ràdio.
3: Les factures emeses pel despatx d'advocats de l'exconseller Salvador Milà o per la consultora de l'exdirigent d'Iniciativa Catalunya Verds Joan Herrera i el diputat republicà Joan Ignasi Elena són les que estan sota sospita principalment. Segons el jutge, un delicte de prevaricació administrativa perquè es van signar contractes menors que es van allargar irregularment en el temps. El magistrat del Tribunal Suprem, que ara el vol investigar i que ha demanat un suplicatori al Congrés per fer-ho, sospita que Alonso va usar la fórmula del contracte menor per serveis recurrents per evitar fer una licitació pública i de lliure concurrència. Els fets daten de 2017, quan era alcalde d'Altafulla. El tribunal va obrir formalment la causa l'abril passat i després de prendre declaració a l'exalcalde, el magistrat instructor va elevar al Congrés el suplicatori, que es debat aquest dimecres i que pot acabar amb la retirada de la immunitat d'Alonso perquè el Tribunal Suprem el pugui jutjar. L'exalcalde, per la seva banda, manté que les contractacions van ser legítimes i nega haver comès irregularitats.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat, tot i que en alguns els mantindrà per sobre dels valors habituals unes hores. El 112 ha rebut 1.788 trucades per 1.350 incidents i els bombers han atès també 864 avisos diferents. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

amb el Gran, 107.4. Ona amb el Gran, 107.4. Ona amb el Gran, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

Malgrat, 107.4. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Malgrat, 107.4. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes, amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, un centenar de persones han passat avui la nit acampats a la plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram. En Besòs, sí, es reduirà el tram entre Glòries i Can Jaume Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Com a alternativa, recomana utilitzar l'L4 del metro fins a Besòs per enllaçar després amb la T4. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. L'Ajuntament de Berga lamenta la decisió i reivindica el centre com un equipament de referència a la comarca. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. El 112 ha rebut un total de 1.788 trucades en referència a les pluges.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat, 107.4.

Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El debat de política general al Parlament continua avui amb les intervencions dels grups parlamentaris i les primeres propostes de resolució que es votaran dijous. Junts ha anunciat que presentarà una proposta per reprovar Salvador Illa com a president de la Generalitat, mentre que Esquerra se n'ha desmarcat i ha reclamat al govern que compleixi els acords d'investidura. Illa, per la seva banda, ha proposat també modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes amb l'objectiu que en més casos comportin ingrés efectiu a presó.
2: I en matèria de seguretat, doncs miri, també li demano que doni suport a la proposició de llei que el meu grup presentarà en els propers dies, una iniciativa parlamentària que presentarem aquí per reforçar la resposta penal davant de la tinença i visita d'armes per adaptar el Codi Penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: La portavoz del govern, Sílvia Paneque, també ha detallat que el nou fons de 25 milions per comprar pisos on viuen persones vulnerables podria evitar inicialment entre 300 i 400 desnonaments. I pel que fa a aquesta qüestió, un centenar de persones han passat la nit acampats a Plaça Catalunya de Barcelona per reclamar precisament el dret a l'habitatge després que el govern hagi anunciat dos nous decrets d'habitatge insuficients i seguint també l'exemple de la protesta de la Puerta del Sol de Madrid. I les obres de la Gran Via de Barcelona entre els carrers de Badajoz i Bilbao entraran a partir de demà en la fase final d'afectacions al tram Besòs. El tall de les línies T5 i T6 es reduirà, volíem dir, el tram entre Glòries i Can Jaume d'Andreu, després que al setembre ja recuperés parcialment el servei entre Glòries. Com a alternativa recomana utilitzar l'L4 i també la T4 al Maresme o Selva de Mar. I Creu Roja vol tancar a finals d'any el Centre de Protecció Internacional de Berga, el primer equipament d'aquest tipus que es va obrir a Catalunya fa una dècada i que actualment disposa de més de 50 places. Els treballadors han fet vaga avui per reclamar que es mantingui tant el centre com els 11 llocs de treball amb un seguiment del 90%. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges i normalitzada la situació als rius i rieres. L'ACA ha informat que els cabals de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, la Riera Gotarra i el Daró ja han recuperat la normalitat. Tot i això, per demà també s'han activat alguns avisos per intensitat de pluja d'un nivell 4 sobre 6 a diversos punts del país. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern espanyol a només 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb un motiu justificat. També preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
1: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
4: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
5: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
1: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
4: Ho revela una enquesta de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
1: Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
4: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
1: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà al Teatre Líric a 13 localitats catalanes.
4: La edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de la nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra.
1: Els esports, el Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el clàssic. Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana visita avui al camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
1: Seguim molt pendents del temps, després dels aiguats d'ahir, ja que Protecció Civil torna a activar l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona, en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores ara una mica més cap a la Catalunya central i, independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar, i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xàfec al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Passant 4 minuts a les 2 al control de so, amb Rubén Arcos i Francesc Ávila, a la coordinació i redacció, Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només publica el primer dels decrets, el que té més consens polític, i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatge per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen, la Carina Bellvé. Bon dia, Carina.
9: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
9: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers a temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: A tot això, Junts i Podem mantenen encara a hores d'ara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret, Mari Carmen.
4: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la responsable Isabel Rodríguez, ministra de... La resposta, volíem dir, Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
4: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
1: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants de moment. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres, com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que es farà al Congrés.
4: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que aplega la plaça Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
11: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
12: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
4: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels 2 decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
1: De tot plegat n'hem parlat amb un expert, Sergio Nassarre, que és catedràtic de Dret Civil i fundador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Assegura que els decrets que vol aprovar el govern no solucionaran el problema de l'habitatge, ja que és estructural.
4: Afegeix, a més, que l'únic que aconseguiran és afegir més inseguretat jurídica al sector i això empitjorarà encara més la situació. Ho ha dit a la xarxa.
13: El problema de l'habitatge és un problema molt més estructural que ens ve arrossegant des de fa uns 20 anys, des de la crisi financera mundial de 2007. El problema bàsic és la inseguretat jurídica, precisament el que causarà més encara serà més insegur els decrets aquests que es van anunciar ahir, no? Començant perquè el Consell de Ministres va aprovar uns decrets que encara no estaven escrits. La pròpia ministra va dir que tenia un cacau. Això crea una inseguretat jurídica total.
1: Coincidint amb el debat polític i social pel cas Mari Carmen, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
4: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per algunes persones i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en un futur.
1: Un debat que també arriba al món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del fòrum BSN Desperta, que s'ha fet avui. Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
14: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
1: Mesures d'habitatge a les quals s'ha sumat les últimes hores l'ampliació de l'escut social per part del govern d'Espanya davant l'escalada imparable del preu dels carburants.
4: L'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, considera que la pròrroga era totalment imprescindible perquè la situació no ha canviat gens. Ho ha dit a la xarxa el seu portaveu, Enrique García.
15: Era totalmente necesario en la medida en que cuando se aprobaron estas medidas la situación geopolítica era una y hoy sigue siendo la misma o incluso peor. Y todos esos incrementos del precio de la energía se están empezando a trasladar a los sectores. Y entendemos que van a tratar de impedir que la subida del precio de la energía vayan a otros bienes y servicios como ya ocurrió en el año 2023.
1: I tot plegat, en ple debat de política general, al Parlament, avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha proposat que la cambra impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Un debat de política general que en aquesta segona jornada ha tingut com a protagonista el grup de Junts per Catalunya, que forçarà una votació per tal de reprovar Illa. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a la seva banda, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
17: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
16: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
18: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de dos a quatre anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
16: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
19: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
16: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o bé discriminació, segons una enquesta feta per la Fundació Arrels. Un de cada 4 més ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors, fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que fan públic en un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
21: Un dia en la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si... eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras necias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
20: La directora de Arrels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
22: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
20: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: És un quart de tres, anem ara fins a Berga, perquè allà els treballadors del Centre Internacional de la Creu Roja fan avui vaga per reclamar que no es tanqui aquest equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre.
4: L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han volgut negociar.
1: Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
23: Els treballadors del Centre de Protecció Internacional de Berga s'han manifestat exigint que tant Creu Roja com el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions facin marxa enrere en la intenció de tancar el centre de refugiats de la capital berguedana. Ho explicava Andreu Vilardell, delegat sindical de la CGT.
24: Entenem que això ve pel Pacte Europeu de Migració i Refugi, una disminució de les places d'asil a nivell de l'estat espanyol.
23: L'Ajuntament de Berga s'ha posicionat al costat dels treballadors i les persones refugiades i han intentat evitar el tancament previst pel 31 de desembre sense èxit. Andrea Coromines, regidora de Salut i Drets Socials de Berga.
25: No hi ha cap motiu en concret, o sigui, es tanquen 1.000 places arreu d'Espanya, en toquen unes 484 a Catalunya i ens ha tocat a Berga aquestes de tancar-les.
23: El Centre de Refugiats de Berga va ser creat l'any 2016 per acollir les persones que fugien de la guerra de Síria. En aquests 10 anys han passat per les instal·lacions de l'alberg més de 900 refugiats de diferents nacionalitats, molts dels quals s'han acabat integrant a la ciutat. Actualment el centre té 50 places finançades per l'Estat i gestionades per la Creu Roja i una plantilla d'11 treballadors.
1: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien les pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal són les mancances estructurals que té el sistema educatiu i no pas les sortides.
26: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als serveis territorials d'educació i formació professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
27: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
26: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
28: Notícies en xarxa.
1: Els fets delictius s'han reduït un 13% aquest darrer any a Torredembarra, al Tarragonès. La dada s'ha facilitat en la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. A la reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la Torre compti amb un petit parc de bombers, on a la Torre, en la plaça.
2: Les xifres de fets delictius a Torredembarra mantenen la tendència a la baixa dels darrers anys. Des del setembre de l'any passat fins ara s'han registrat 980 infraccions penals que representen una reducció del 13,3%. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i en violència o intimidació un 27%. L'alcalde de Torredembarra, Raül García, s'ha mostrat satisfet amb les dades i afirma que el repte és saber transmetre-les.
3: I el repte que ha sorgit d'aquesta Junta Local de Seguretat doncs és traslladar aquestes bones dades a la sensació de seguretat que té la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes. Per tant, és un repte que hem entomat tots els presents d'aquesta Junta.
2: En la reunió també s'ha anunciat la pròxima renovació del conveni de col·laboració amb les policies locals d'Altafulla i Creixell, al qual també s'afegirà Roda de Barà. A més, bombers han comunicat que hi ha la possibilitat que la torre tingui un petit parc, una reivindicació històrica del municipi, i la decisió es prendrà en uns mesos.
1: I repassem altres notícies d'avui. Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià de Besòs.
4: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
1: Denuncien quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
4: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i aparti del carrer els altres tres policies.
1: És moment per la cultura. La Fundació Opera Catalunya aportarà al Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada en debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
5: Una nova producció d'Aida tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'Òpera de Verdi.
1: Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
7: El Festival Internacional de Pallassos en Memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
8: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
7: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
1: I arriben els esports. Ja és amb nosaltres a l'estudi en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
9: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià, segona jornada de la Lliga de Campions femenina, previ al duel de diumenge de la Lliga F, que jugarà al Camp Nou a partir de 3:15 de la tarda. Les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Escoltem el tècnic Pere Romeu.
10: Dono molt valor a tot el mes de setembre. Evidentment encara no ha acabat tot. Dono moltíssim valor al mes de setembre. Hem jugat amb moltes populistes que han entrenat poc amb nosaltres, algunes que quasi no han fet més d'entrenament amb nosaltres i han hagut de jugar convocades. Hem tingut poca disponibilitat de jugadores, un, per lesions nostres durant la pretemporada i la temporada, dos, evidentment pel Mundial Sub-20, i tres, doncs perquè al final no som un equip únic, encara que sí, vam fer l'equip del Barça, ja tornem a ser nosaltres com a equip.
9: El jugador del Barça, Lamine Yamal, va marcar dos dels quatre gols de la selecció espanyola masculina contra Croàcia en partit de la Lliga de les Nacions, i el seleccionador, Luis de la Fuente, es va desfent elogis del de Mataró.
11: Me gusta un poco destacar las individualidades, porque sé que a veces es imposible hacerlo. Y destacaría el trabajo de Lamine en lo colectivo y en lo individual, pero que siempre es un futbolista muy generoso, que pone todo ese talento individual, toda esa brillantez, todo ese fútbol espectacular que tiene al servicio del grupo, del colectivo. Yo creo que es lo más destacado. Y es una suerte, que digo una y otra vez, que esté con nosotros, porque además es una persona que en la intimidad del grupo es muy querido y se hace querer mucho, y nosotros estamos felices con él.
9: Un Barça que està pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. Al Terrassa, d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació, partit únic al camp del Sestao, a 8:15 del vespre. En cas de guanyar els agarencs, es classificarien per a la Copa del Rei. En bàsquet, l'Espart Girona es juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga Femenina de Bàsquet. L'equip català, que entrena Roberto Iñiguez, rep a 8:45 la visita de l'Emblab Turc al pavelló de Girona Fontejau. El Kitsanàs Manresa debuta a l'Eurocup masculina, ho fa a la pista del PAOK de Salònica. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta juga contra el Marsella a la final de la Supercopa d'Europa masculina a la piscina de Sant Sebastià. Avui, a partir de 8:15 del vespre, l'equip català vol sumar la segona Supercopa continental de la seva història davant l'equip francès, que recordem va guanyar l'Eurocup el curs passat. I en handbol, el Fraiking Granollers debuta avui a la Copa EHF, la segona màxima competició continental masculina, davant un dels candidats al títol, el Flensburg alemany.
1: Gràcies, Joan Barberà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Comencem a conèixer la lletra petita dels dos decrets en matèria d'habitatge aprovats pel govern a 48 hores perquè arribin al Congrés. El conegut com a decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motiu justificat, i preveu també la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
1: Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. És dimecres 30 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa proposa l'enduriment de penes per tinença il·lícita d'armes i busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Sònia Kerr.
4: El president ha fet aquestes propostes en la segona jornada del debat de política general, en què la portaveu de Junts, Mònica Sales, ha anunciat que impulsarà la seva reprovació.
5: Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
6: Miri, quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
1: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit alguna agressió o discriminació.
4: Això ho revela un estudi de la Fundació Arrel, segons la qual una de cada 4 persones que viuen al carrer han patit insults o gestos d'odi pel fet de no tenir casa. Arrels alerta de l'augment de la criminalització del col·lectiu.
1: Els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions perquè tirin enrere la decisió de no fer sortides ni colònies.
4: Unes pressions que provenen de les institucions. Els 3 sindicats reivindiquen que el problema són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides.
1: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
4: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor.
1: De rebre el Real Madrid en el clàssic, Joan Barberà.
7: El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià en la segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol previ al duel de diumenge de la Lliga F que jugarà al Camp Nou.
1: Seguim pendents del temps, ja que Protecció Civil ha activat de nou l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dimecres estem tenint molts núvols que encara es fan el ronso i, de fet, estan deixant algunes pluges no gaire importants, però sí que van escombrant moltes comarques de Tarragona en aquests moments a l'àrea de Barcelona, però no estem parlant de les tempestes torrencials i problemàtiques que vam tenir ahir. Recordem que ens vam aptançar gairebé els 120 litres per metre quadrat al voltant del Baix Ter. Ja diem, aquestes pluges que s'estan desplaçant a hores d'ara una mica més cap a la Catalunya central, i independentment, al llarg d'aquesta tarda tornarem a tenir alguns remets, especialment a les Terres de l'Ebre i també a les muntanyes del Prepirineu de Lleida, cap a la Noguera, els dos Pallars, també cap al Solsonès. Les clarianes una mica més nombroses a la Costa Brava, amb més vent allà, per tant, una mica de mala mar, i l'ambient no especialment fred. De fet, serà més aviat xafogós. Demà, al matí, més tranquil·litat amb algun xafac al Camp de Tarragona, però durant la tarda i el vespre, fortes tempestes a la Catalunya central i les comarques de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no el renoven els contractes amb un motiu justificat. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu també la renovació automàtica de contractes, tot i que amb algunes excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret, el que té més consens polític, i que concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Ens desgrana totes aquestes novetats de l'anomenat decret Mari Carmen. La Carina Bellbé, bon dia, Carina.
9: Bon dia. Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
10: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja, demà, ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent als pisos de lloguer.
9: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
1: A tot això, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquests decrets, Mari Carmen.
4: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
4: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
1: De tot això fa molt pocs minuts que n'ha parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron.
4: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. En concret, el govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
11: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
1: Són les veus del món polític mentre creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb més de 100 participants. Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensen marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i votació que se celebrarà al Congrés.
4: Mar i Chiara són algunes de les participants a l'acampada que plega la plaça de Catalunya, unes 50 tendes de campanya.
12: Va sorgir de gent que ens inquietava el que estava passant tant a Madrid i altres amb acampades d'arreu del territori espanyol, tot i, com has dit, que no està convocada per cap sindicat ni partit.
13: No solamente se trata de Mari Carmen, que la apoyamos, hemos apoyado la lucha de las compañeras de Madrid, también aquí en Cataluña, el día de ayer en Mataró, se ha desahuciado una familia completa, personas con diversidad funcional, personas con discapacidades. No contamos ahora mismo con el apoyo de varios sindicatos, organizaciones políticas, y esperamos que en el transcurso del día se unan, porque es una lucha que se tiene, que es una lucha de clase, una lucha de base.
4: El sindicat de llogateres ha convocat una cassolada demà a les 8 del vespre davant de tots els ajuntaments per exigir als grups parlamentaris la convalidació dels dos decrets llei d'habitatge. També han anunciat una manifestació dissabte a les 7 a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I a mig de tot aquest debat, el Centre d'Investigacions Sociològiques ha publicat una enquesta segons la qual un 86% dels ciutadans creu que l'accés a un habitatge digne i adequat no està garantit per a totes les persones.
4: La mostra sosté que un 68% dels ciutadans considera que aquest dret només està garantit per a algunes persones 3 i que un 18% pensa que no està garantit per ningú. Així, l'enquesta també revela que un 83% dels ciutadans creuen que l'accés al primer habitatge seguirà igual o empitjorarà en el futur.
1: També el món municipal li diu la seva i defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic. Ha estat en la quarta edició del Fòrum BSN Desperta i han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, i les alcaldesses de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i Sabadell, Marta Farrés. També han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret, Mari Carmen. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
14: La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum, per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners. González i Farrés han assenyalat que calen canvis legislatius per donar resposta a l'emergència habitacional i aplicar una normativa que garantitzi l'accés a l'habitatge públic.
1: 20 minuts i seran les 3. El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa que el Parlament impulsi endurir les penes per tinença il·lícita d'armes. També busca la manera de fer una consulta sobre l'autodeterminació de Catalunya. Tot plegat ho ha dit en la segona jornada del debat de política general, en la qual Junts per Catalunya ha anunciat que forçarà una votació per reprovar el president. Els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, exigeixen avenços per tal de sostenir la legislatura. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Avui és el torn dels partits, començant Mònica Sales de Junts, assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
16: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
15: En la resposta, Illa li ha tret ferro i ha animat a Junts a donar suport a l'enduriment de penes a qui porti armes perquè no esquivi la presó.
17: Podríem proposar que es passés d'una pena d'un a tres anys a una pena de 2 a 4 anys de presó. A l'article 164, que fa referència a la tinença d'armes de foc reglamentàries sense les llicències o permisos necessaris, en el cas d'armes curtes, voldríem passar d'una pena de 18 mesos a 3 anys i en el d'armes llargues de 6 a 18 mesos.
15: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové s'ha mostrat molt crític amb Illa, però hi mantindrà la col·laboració si accelera amb la resolució del conflicte polític.
18: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític, sense més demora. Vostès, president, i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar. Aquest és un altre dels compromisos als que vam arribar i aquest també, president, s'ha de complir. I no ho demori més. Demostri que la seva paraula té valor.
15: Segons el president, l'amnistia és un punt i seguit i hi ha acords perquè la ciutadania decideixi cap a on vol anar el país, ha dit, però no especificat més. Els comuns també han exigit compliments dels acords, per exemple, posar en marxa la unitat antidesnonament i incrementar les multes per incomplir la llei d'habitatge.
1: Vuit de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe que fa Arrels sobre victimització i aporofòbia, que fan pública més en un moment d'ascens de discursos, segons denuncien, que criminalitzen aquestes persones. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
20: Un dia la guagua, entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras necias y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
19: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
5: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
19: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
1: I anem ara fins a Lleida. Allà els sindicats educatius, USTEC, CGT i la Intersindical han presentat una denúncia perquè diuen que estan rebent pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer ni sortides ni colònies aquest curs. Els sindicalistes reivindiquen que el tema principal de conflicte són les mancances estructurals del sistema educatiu i no pas les sortides. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
21: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'assegui a negociar.
22: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
21: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
1: Ens situem ara al Camp de Tarragona. Allà la pagesia s'ha concentrat amb tractors a la Selva del Camp, en concret. Ha estat per visibilitzar la situació de molts macroprojectes que afecten el territori, que estan sent motiu de protestes els últims dies. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
23: Unió de Pagesos i el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GEPEC, amb el suport de diverses entitats ecologistes i socials, han organitzat una concentració amb tractors a la Selva del Camp en protesta contra el que qualifiquen d'agressions que pateix el Camp de Tarragona i el sud de Catalunya. En aquest cas, les reivindicacions s'han oposat a macroprojectes energètics com la línia de molt alta tensió Escatron, els Ovals, la Secuita, o l'arribada de la planta de piròlisi de Balogrín Econova al polígon industrial de la Selva del Camp. També s'han posat sobre la taula els abocaments industrials a la Riera Salvatana o l'abast del Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Plater. Ho ha explicat Xavi Jiménez, president del GEPEC.
24: Que és un territori que podem arribar a la conclusió que s'ha decidit com a territori de sacrifici. Allà hem d'anar portant actuacions, activitats que són nocives pel medi ambient, que són nocives per la qualitat de vida, que són nocives per l'activitat agrària.
23: Les entitats han reclamat a l'administració més suport per al sector de la pagesia amb mesures com el desplegament del Pla Sectorial Agrari, que actualment encara es troba en fase de redacció i tramitació.
1: I és el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques, nacionals i internacionals.
4: El Saló se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell de Barcelona i disposarà de 170 expositors directes. Es tracta de la 63a edició del Saló.
1: La producció de podcast en català s'estabilitza el 2025 amb 422 sèries.
4: Això després d'un fort augment en el període 2016-2014 en què s'ha passat de 26 a 439.
1: Per capítols, en una dècada s'ha passat de 968 a 8.020, amb un pic màxim de 8.900 a l'any 2025. Són dades de l'anuari del podcast en català que han elaborat Espai Sonor i Audio.cat. És moment per la cultura. La Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany el cicle arriba a les 54 funcions en 13 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
6: En l'àmbit de la lírica és molt difícil.

0: Una vintena d'espais acolliran 70 representacions de 52 companyies nacionals i internacionals. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: El Festival Internacional de Pallassos en memorial a Charlie Rivel torna a tenir lloc un any més per 21a edició a Cornellà de Llobregat. Aquest any la programació gaudirà de 70 representacions i de 44 espectacles de 52 companyies, de les quals 32 són catalanes, 14 de la resta de l'Estat i 9 internacionals. I tot amb un total de 106 artistes reconeguts com la pallassa canadenca Moki Cornish i la valenciana Patricia Pardo. Amb aquest festival no només es pretén fer riure, com diu Ot García, regidor de Cultura de Cornellà, sinó aconseguir que durant una setmana la gent s'oblidi de les pantalles i pugui gaudir de la vida en directe.
2: Durant potser una setmana que dura el Festival Internacional de Pallassos, dues setmanes, que quan els nens i nenes, els més petits, surten del col·le, en comptes de que el pare o la mare li doni un telèfon mòbil, que li doni un nas de pallasso.
1: Així doncs, del 18 al 25 d'octubre, a diferents espais de la ciutat, es viurà el Festival Internacional de Pallassos.
0: I justament pocs dies després, Valls acollirà, serà del 5 al 8 de novembre, la primera edició del Festival Internacional de Pallasses i Pallassos. Pepa Plana i Dèlia Batet dirigiran el certamen, que neix amb la vocació de descobrir l'univers clown. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La primera edició reunirà una dotzena de propostes artístiques i oferirà 16 sessions obertes al públic en diferents espais de la ciutat. Entre els noms destacats al cartell hi ha Leo Bassi, Marcel Gros, Dudu Arnalot i Alba Sarraute. El festival està dirigit artísticament per la pallassa Pepa Plana i Dèlia Batet de la companyia Passabarret i posa el focus en la mirada femenina dins del món del clown. D'altra banda, Plana ha reivindicat que l'ofici de pallassa o pallasso es troba en bona salut.
4: La salut a nivell de persones creadores està fort, està genial. O sigui, realment, en aquests moments, el circ a Catalunya i concretament la figura teatral, pallasso teatral o de carrer, o de... realment... Mai havia hagut tanta gent que es dediqués a aquest ofici.
3: Les entrades per als espectacles es posen a la venda el 7 d'octubre a la pàgina web del festival www.fipava.com i també presencialment al Teatre Principal.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic.
5: Bon dia, Marta. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià. Segona jornada de la Lliga de Campions femenina de futbol. És previ al duel d'aquest diumenge de la Lliga F, on el Futbol Club Barcelona jugarà al Camp Nou contra el Real Madrid. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, les blaugranes buscaran la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental. Recordem que el blaugrana Lamine Yamal va marcar dos dels 4 gols de la selecció espanyola contra Croàcia en el partit de la Lliga de les Nacions. El jugador de Mataró va camí, cada vegada està fent més coses de cara a poder guanyar la pilota d'or. El Barça, pendent de Rafinha, que ha de passar proves mèdiques per saber l'abast de la lesió que es va fer a la cuixa dreta jugant amb Brasil. L'Europa vol tornar a viure una nit màgica de la Copa de la Reina. El nou Cerdanyà, les escapolades jugaran a 7:45 contra el Villarreal al partit de la segona ronda. I el Terrassa d'Oriol Alsina disputa avui els quarts de final de la Copa Federació a partit únic al camp del Sestao River a 7:45 del vespre. En cas de guanyar, els agarencs es classificarien per a la Copa del Rei. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: El Terrassa Futbol Club visita el camp del Sestao aquesta nit a 7:45 de la tarda a la recerca d'un bitllet pel somni de la Copa del Rei. I és que els agarencs, després de superar el San Juan i també el Binefar, esperen poder fer realitat aquest somni de poder disputar la competició del CAO, a l'espera de si podrà jugar o no Marcos Méndez, a l'espera d'aquesta sanció. Una convocatòria on 3 jugadors no estaran a disposició del tècnic Oriol Alsina: Gabri lesionat, Sergio Montero per grip i Adrián Beamonte. Frodo es queda fora de la convocatòria per decisió tècnica. Oriol Alsina, entrenador del Terrassa.
7: I ara toca mirar, analitzar com estan els futbolistes, com ha acabat tothom, per intentar treure el millor 11 possible el dimecres. El club ens cuida molt. El viatge al País Basc el fem amb avió, ens donen tots els mitjans. Som professionals i tenim que competir al màxim nivell, independentment del cansament que tinguem. Ens hem de recuperar el més aviat possible.
6: Doncs el passi a la següent ronda té triple premi, a part de la classificació per les semifinals d'aquesta competició, també

0: propa a un premi econòmic i també la competició de la Copa del Rei.
1: El sorteig de la Copa del Rei precisament serà el proper dilluns. Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, en plana poliesportiva. L'Espart Girona juga avui el bitllet per ser a l'Eurolliga femenina de bàsquet. L'equip català que entrena Roberto Íñiguez rep la visita de l'Emblac Turc al pavelló de Girona Fontejau. Girona FM, Pau Villafañi.
2: L'equip gironí ho té clar. Si guanya, jugarà la màxima competició europea, on l'any passat va ser la gran sensació i va arribar fins a la final a 4 de Saragossa, i si perd, haurà de conformar-se amb l'Eurocup. Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
3: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer. Es decir, hay que cerrar la pintura, cerrar el rebote, responsabilidad individual, chocar. Cada rebote es una victoria. Y cada cosa que hagamos es una victoria, más en un partido de estos, ¿no? Dominar esas pequeñas cosas te hace dominar el partido.
2: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el Fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
1: I el Kitchenax Manresa debuta avui a l'Eurocup contra el PAOK, i en waterpolo, final de la Supercopa d'Europa masculina, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Marsella.
4: Superinteressant aquest partit. Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ens aturem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Junts forçarà que el Parlament voti si reprova el president de la Generalitat, Salvador Illa, demà, a l'etapa final del debat de política general. Ho ha anunciat avui la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales. Illa ha tret ferro les paraules a Sales i proposa que el Parlament impulsi a endurir les penes pertinents a il·lícita d'armes. Els escoltem tots dos.
2: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
3: Per reforçar la resposta penal davant de la tenència i visita d'armes, per adaptar el codi penal espanyol a la realitat actual. Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i visita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i visita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
1: Avui que hem sabut que el segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters a 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Avui el BOE només ha publicat el primer decret. N'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès Emmanuel Macron.
4: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor. ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
1: I hem de parlar de pluges novament. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i avançaran lentament o podien quedar també estacionaris. Es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre. Barça juga a Roma abans de rebre el Real Madrid en el Clàssic. El conjunt blaugrana visita el camp del conjunt italià a la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
5: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, és dimecres 30 de setembre. Comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui parlem de l'addicció al mòbil. El mòbil s'ha convertit gairebé en una extensió de nosaltres mateixos. El fem servir per parlar, treballar, informar-nos, escoltar música, mirar les xarxes socials o simplement per matar l'avorriment. I moltes vegades l'agafem sense ni tan sols ser conscients. Però sabem realment quantes hores al dia passem davant d'una pantalla? I sobretot, seríem capaços de passar 24 hores sense mirar el mòbil? Avui a l'Hora Maresme posem el focus en la nostra relació amb les pantalles. Parlarem del temps d'ús que fem del telèfon, de les aplicacions que més ens atrapen i de fins a quin punt aquesta connexió constant pot acabar generant dependència.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I gràcies als smartphones i a les aplicacions de missatgeria instantània hi ha la sensació que tots estem constantment disponibles. Però com ens afecta aquesta impressió? Ho intentem respondre des d'Ona Malgrat amb la nostra companya, la Laura Espanyol. Laura, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, intentarem explicar aquesta disponibilitat constant amb l'Anna Fonseca, treballadora social de la comunitat terapèutica. Bona tarda, Anna.
7: Bona tarda.
6: Comencem amb la pregunta que ens estàvem fent amb la Gemma. Com ens afecta aquesta sensació d'estar sempre disponibles?
7: Ens afecta i bastant, perquè ens afecta com diversos, no?, àmbits de la nostra vida quotidiana, no? I aquest estrès millor d'estar hipervigilats constantment, no? Perquè rebre notificacions, missatges contínuament, no? És com que el nostre cervell està en estat d'alerta permanent, no descansa ni desconnecta, no? Llavors, que això va que augmenti el nivell de cortisol, la sensació d'ansietat, no per haver d'estar sempre respondre immediatament, i és un factor estressant per mi necessari. No, després també una miqueta el tema de la concentració i l'atenció també afecta molt, no? Perquè el fet de que està fent una tasca i està constantment rebent interrupcions, no? De missatges de WhatsApp o trucades o notificacions d'Instagram, el que sigui, doncs t'apara la tasca que estàs fent i aquest nivell d'atenció i concentració doncs es perd, no? Torna a començar, no? I això a la llarga pot tenir conseqüències. També el tema de l'empitjorament de la son. Ja està demostrant, no?, que mirar pantalles abans d'anar a dormir és contraproduent, perquè al final, no?, segueixes, no?, tenim com un missatge constant de molts missatges repetitius o parlar amb gent, que al final pues, te'n vas a dormir amb aquesta sensació, no?, d'esgotament mental, d'haver estat tenint converses amb gent, la llum de la pantalla, que també és molt dolent, i fa que al final, doncs, pues, creï aquest insomni, no?, que està passant avui en dia. També el tema de les relacions socials, no?, hi ha un deteriorament, perquè al final que tot sigui a través d'una línia i pantalles, doncs fa que, no?, aquestes habilitats socials s'acabin doncs, perdent, no?, perquè és molt més fàcil parlar amb algú per fer una pantalla que no t'està veient que no pas fer-ho presencialment. I també una miqueta aquesta pèrdua de temps, una reflexió i un avorriment, no? Han de ser totalment menys creatius, perquè no ens fa pensar tant, no? Les xarxes socials ni el mòbil, és tot molt ràpid i molt fàcil de fer. I crec que també estem perdent aquesta part creativa.
6: Clar, i relacionat també amb això últim que deies de la creativitat i avorrir-nos, que ara mateix no ho tenim. I al dormir, quins consells podríem aplicar per poder, doncs això, desconnectar a l'hora de dormir o també com tenir un espai on nosaltres poder-nos avorrir?
7: Jo crec que hi ha com uns límits amb el tema del mòbil. Si sí, estàs amb una a la feina, pues, tenir el mòbil en un lloc on tot no el puguis tocar. Si algú hi ha algú molt urgent que necessita trucar-te, ja sap on t'estàs treballant, te trucarà, no? La trobades amb amics, el mateix, el mòbil fora. Estàs a casa també, doncs n'hi ha una pel·lícula, o estàs dibuixant, o estàs llegint un llibre, al mòbil, en una caixeta, allà, que sabíem que si hi ha alguna cosa gent ho sentirem, però no teniu al costat. Jo crec que la clau és no tenir mòbil al costat nostre. És com una arma de doble fil, sí. Ens ajuda per moltes cosetes, o per altres ens crea un malestar, no? Llavors, hem d'aprendre a viure lluny del mòbil, no tenir-lo tan a prop nostre. I crear aquests moments de lliure a pantalles. Crec que és molt important aprendre a avorrir-se i veure què puc fer sense tenir una pantalla al davant, perquè ara sembla que estàs amb silenci, estàs en algun lloc i has d'obrir el mòbil, no? Què passa si miro el paisatge o penso en les noves coses o té gaire temps de dibuixar, no? Tota aquesta part s'està perdent. No estarem sense fer res en silenci. I ens ha triat el mòbil i ho hem d'intentar tornar a recuperar.
6: Clar, i tot això que dius de que no sabem fer res sense el mòbil, entenc que els joves i els que han nascut ja pràcticament amb un mòbil a la mà els afecta encara més que nosaltres que ja hem viscut els mòbils més d'adults.
7: O sigui, bàsicament sí, perquè jo que he viscut una mica de transició és un canvi molt gran. Jo ara veig la gent molt més jove que jo, quan vaig tindre ja el WhatsApp, és que no saben connectar-se amb la gent. O sigui, envien un missatge... Ui, no m'ha contestat i fa quin que l'he enviat, quan abans tu enviaves un missatge, un SMS o trucaves i no estaves pendent de si et contestava o no. Ara, els joves, com no contestis al segon, ja et posa nerviós, i mira què m'ha fet, no m'ha contestat, m'ha deixat en visto... Ostres, per mi és un perill, això.
6: També per les relacions socials, que no són com abans, no s'aprofundeix tant.
7: No estem aprofundint, ens estem perdent pel camí. O sigui, l'essència del que és la connexió amb la gent s'està perdent. Ara tot és a través d'una pantalla. Ens està costant més quedar amb gent, escoltar, connectar a nivell més emocional amb les persones, perquè ens estan ensenyant que ho hem de fer a través d'una pantalla. I clar, no, tu quan vols veure algú o has de parlar amb algú, ves-lo a buscar. No esperis que t'acontesti el missatge que has enviat. O el truques, o te'l vas a buscar, o quedes, no estiguis tota la tarda a casa cadascú amb el mòbil parlant. Aquí és un camí llarg, però ho hem d'intentar treballar i canviar aquest concepte, sortir més, connectar amb la gent, parlar més, tornar a el que érem abans.
6: Doncs acabem amb aquest missatge d'intentar deixar més els mòbils de banda i sortir més i també trobar moments per avorrir-nos i per crear. Moltes gràcies per donar-nos el teu punt de vista a la ràdio, Anna.
7: Gràcies.
5: Gràcies, Laura. Tot seguit fem un petit experiment amb una pregunta que us anem formulant al llarg del programa d'avui. Quantes hores al dia passem mirant el mòbil? A continuació demanem a quatre companys del programa de l'Hora Maresma el seu temps d'ús. En Martre Serres des de Ràdio Tordera, en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió, l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys i la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Però abans de posar-los en evidència o no, començo jo. El meu mòbil diu que tinc una mitjana de 5 hores diàries i ara ve la part interessant. D'aquestes 5 hores, 1 hora i 50 minuts són només dedicades a Instagram, a WhatsApp hi passo uns 53 minuts al dia i a Spotify uns 21 minuts diaris i pel que fa doncs, a la resta d'aplicacions, menys estona. És a dir, només entre Instagram i WhatsApp ja són 2 hores i 43 minuts cada dia. Ara, la pregunta és la següent. Soc un cas greu, la Gemma Palet, o els meus companys de professió encara estan pitjor? Ho descobrirem a continuació. Comencem amb Martre Serres, des de Ràdio Tordera. Aquí saludem, Marc, bona tarda.
8: Hola, Gemma, bona tarda.
5: Doncs va, quina és la teva mitjana diària de temps d'ús de tu mòbil?
8: Déu-n'hi-do, eh? No m'ho esperava i ho he anat a buscar tal com ens havies demanat. Temps de pantalla. Mira, per exemple, avui, des de que m'he llevat fins ara mateix, ja porto més de 4 hores.
5: Uau.
8: Sí.
5: I el temps, et surt l'opció de temps mitjà o la mitjana?
8: No, aquesta en el meu mòbil no, o com a mínim jo no la sé trobar. El que sí em surt és la mitjana que passo, per exemple, a Instagram, els últims 7 dies, que te fa una mitjana.
5: Quantes hores són?
8: 2 hores.
5: 2 hores, de mitjana al dia.
8: Sí.
5: Déu-n'hi-do. Quines són les aplicacions que més utilitzes?
8: Doncs Instagram i WhatsApp, però de llarg. El meu mòbil ara m'ho està dient, la veritat. Sí, és que són les que hi entro més. WhatsApp, és veritat que, òbviament, tinc converses personals, però moltíssima feina també. Ara, Instagram, sí que considero que... Crec que hauria de rebaixar una miqueta la quantitat d'estona, eh?
5: Quan has vist aquesta dada, t'ha semblat molt o poc?
8: Molt, molt. O sigui, jo a més en soc conscient, que a Instagram més d'una vegada hi entro per entrar-hi, és a dir, perquè tinc com aquest mal hàbit de fer-ho quan realment no toca, o fins i tot quan he d'estar fent coses prioritàries, siguin les que siguin, de vegades dic, hi entro un moment, i lo típic, no? Ja sigui al matí, tarda o nit, dius un moment, i acaben passant, no ho sé, 5, 10, 20 minuts. Sí.
5: Hem de tenir en compte també que aquestes aplicacions, o sigui, som responsables, no, d'aquest ús, però en certa manera també estan dissenyades perquè et quedis enganxat i d'una cosa vagis a una altra i que et costi més sortir.
8: Totalment. I mira, per exemple, mai he tingut a la meva vida TikTok i ho agraeixo, no tenir-la. Sí que és veritat que Instagram hi passo força temps també, per distracció, però alhora perquè també hi surten moltíssimes coses relacionades o amb la meva feina o coses que m'interessen o buscar informació. Llavors, realment hi ha una part d'Instagram que també, igual que WhatsApp, forma part de la meva feina. Però vaja, que el resum seria aquest. Sí, que hauria de passar-hi menys estona, sobretot a Instagram.
5: Molt bé. Marc, gràcies. Anem amb en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
5: A veure, quantes hores passes tu amb el teu telèfon mòbil, Sergi?
9: Mira, com a... he fet una mitjana, no he agafat un dia concret, sinó la mitjana em diu 5 hores.
5: Com jo, per tant...
9: Veus?
5: passem les mateixes hores enganxats.
9: Correcte,
5: i pel que fa a les aplicacions que més utilitzes i quant temps hi passes?
9: Doncs mira, la que més, sens dubte, unes 2 horetes de mitjana és Spotify. Que raro, eh?
5: Que estrany.
9: Que raro.
5: En Sergi Ferrer escolta música, mare meva! Quina cosa més, sí, inhòspita.
9: Música
5: sí,
9: i podcast, també, no? Que és el bo que té Spotify avui en dia. Després, la segona seria Instagram. Coincideixo aquí amb en Marc i amb tu, que Instagram una horeta de mitjana. I, sorprenentment, Safari. Bueno, sorprenentment no, perquè Safari també una horeta, però va una mica de la mà de Spotify. És a dir, que quan he de buscar coses de música o coses mateixes que es parlen aquí a l'Hora Maresme, doncs el Safari és un bon mètode i un bon amic.
5: Mm-hmm. Home, jo personalment penso que una hora a Instagram és acceptable, perquè s'entén que és una hora al llarg del dia, repartida als minuts, no?
9: I són, bueno, sí, és una horeta d'allò de reels, no? De fer scroll i a veure què surt, i també una mica d'històries, a veure què penja la gent, però no massa.
5: I en el teu cas, Sergi, quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat? Com t'has quedat?
9: Mira, comparat amb l'ús que em feia abans, és a dir, quan anava a batxillerat o a la universitat, que feia servir molt el mòbil, doncs m'ha semblat poc. Però t'he de dir que encara tinc feina per reduir unes quantes hores més. Jo crec que 5 encara les trobo massa excessives, i depèn de quina aplicació, com pot ser Instagram o TikTok, doncs m'agradaria reduir-ne l'ús, sobretot TikTok, que vull reduir l'ús a 0, és a dir, desinstal·lar-me'l, perquè és bastant tòxic i bueno, ocupa molt d'espai en el meu temps.
5: Totalment, per mi és molt més addictiu a TikTok que, per exemple, a Instagram. De fet, TikTok me'l vaig eliminar precisament per això, perquè em feia tenir la sensació de que perdia el temps de forma, doncs, descarada.
9: Ho tinc pendent jo també, sí.
5: Molt bé. Doncs va, Sergi, gràcies. Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, quantes hores passes mirant el mòbil, tu?
10: Hola, Gemma, doncs jo no sé, deu ser que sóc el més boomer, una mica de tots els de l'equip de l'Hora Maresme. Avui porto 3 hores i 8 minuts, avui. De mitjana estic en això, unes 3 hores. Els dies màxims, per exemple, he agafat 2 setmanes tipus, el màxim que he estat mirant a mòbil en aquests darrers 15 dies són 4 hores i 10 minuts. I clicant aquests dies és perquè veig que els dies que he estat 4 hores és perquè he estat jugant a Angry Birds. I, per tant, aquells dies hi he estat una miqueta més, que hi he estat, doncs, posa una horeta, una cosa així. Però jo de WhatsApp, mitja horeta, Instagram, 19 minuts de mitjana, 19, 20 minuts, mitja horeta. I això, vull dir que... Bé, no sé, trobo que és això, potser com que no vaig néixer amb un mòbil sota el braç, doncs no li tinc sí que li tinc molt de carinyo, i no podria estar sense, però bueno, potser ho controlo una mica més, no ho sé.
5: Molt bé, i quan has vist aquestes dades, què t'ha semblat?
10: No, jo pensava que serien més, sincerament, perquè a vegades penses, ui, porto molta estona això, mirant stories d'Instagram o que sigui, i no, realment no eren tantes, perquè també mitja horeta al dia, repartida en tot el dia, tampoc és tant ni molt menys. No, jo em pensava que serien més, No, bah, estic força content.
5: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots tres per explicar-nos, doncs, quantes hores passeu mirant el mòbil al dia, a la setmana. Des de casa també us animem a fer aquest exercici, a fixar-vos en quantes hores passeu mirant el mòbil, a quantes hores dediqueu segons l'aplicació que feu servir, i doncs a fer aquest exercici de reflexió. Gràcies, fins ara.

0: I els periodistes en la nostra feina estem atents al que passa a les xarxes socials i també a les pàgines web de mitjans de comunicació. Per això ara volem preguntar a la gent d'una redacció de ràdio si poden estar tot un dia sense mirar el mòbil. I aquesta pregunta l'hem traslladat al cor de Ràdio Arenys, Oriol.
1: Exacte, mirem, he entrevistat a qui normalment entrevista, per preguntar-vos per al tema del dia d'avui, si poden estar 24 hores sense el mòbil. Doncs la nostra cap de redacció, la Núria Torrents, apunta que un dia sencer no, però a mig potser sí.
2: És que 24 són moltes. Potser et diria que 12 sí. A partir de les 12 jo crec que ja tindria ganes o ansietat de mirar el mòbil. Evidentment, si estic fent una altra cosa com és caminar o estar amb la família o amb els amics, no tinc una necessitat immediata, però quan em relaxo i el tinc a prop em ve de gust mirar-lo. No espero absolutament trobar més res més enllà del que em puguin ensenyar les xarxes socials, i després, si jo activament vull mirar coses de feina o coses vinculades a l'actualitat, doncs obro Twitter, per exemple. Sí, depèn molt de si vull distreure'm i socialitzar, i llavors obro un tipus de xarxes socials o obro un tipus d'aplicacions, i si em vull concentrar una mica o vull enterar-me de l'actualitat, doncs n'obro unes altres.
1: I en Josep Maria Cano fa el Magazín del Matí i ell pot estar sense el mòbil, però el que no pot fer és ignorar-lo si el té a prop.
3: Tot depèn d'on està el mòbil. Si el mòbil el porto a sobre, no. Si el mòbil està a la meva butxaca o a la cartera de la feina o al cotxe o allà on sigui, no. És molt difícil que em pugui estar més d'una hora o dues hores sense consultar-lo. WhatsApp, xarxes socials o el que sigui. Ara, si decidim que ens anem de cap de setmana, que ens anem d'excursió, que sortim a fer activitat física allà on sigui, o, per exemple, aquest estiu, que he estat fent vacances a un lloc on no hi havia cobertura, perfectíssimament. És a dir, si jo el telèfon no el porto a sobre i decidim que el guardem en un calaix, no el trobo a faltar. I puc viure perfectament sense consultar i sense portar-lo.
1: La Gemma Roig, redactora d'informatius, veu que és impossible no mirar el mòbil quan treballem, i el cap de setmana també és difícil.
4: Com està el món tecnològic, és gairebé impossible passar-nos un dia sencer sense estar pendent del telèfon, Potser, com molts dels meus companys, el cap de setmana és més fàcil, doncs, que puguis estar més desconnectat, perquè intentes, doncs, distreure't amb altres aficions, però entre setmana, a nivell d'actualitat, d'estar pendent, doncs, del que pugui passar, sempre tens la mirada posada en les diverses xarxes socials. Actualment, pels més adults, seguim encara amb el Facebook i l'actual X, però també estem pendents d'Instagram, altres mitjans de comunicació, i sí que és veritat que també pendent del que et puguin dir, la resta amb el WhatsApp i altres xarxes socials. Però sí, és gairebé impossible estar 24 hores sense mirar el telèfon.
1: I nosaltres, aquí a Ràdio Arenys, als controls tècnics, tenim una joveneta, una noia de la generació Z, la Marina Cabrera, que tampoc pot estar un dia sense mòbil, ni per la feina ni per les seves relacions personals.
5: Depèn del dia. Entre setmana, impossible, per qüestions de feina, família, amics, parella, no. He d'estar comunicada, mai se sap què pot passar. A més, que la feina és el que utilitzo més. Utilitzo més el WhatsApp que el correu electrònic. Sí que és cert que durant els caps de setmana intento utilitzar menys el telèfon, i potser puc estar màxim una hora al dia, perquè intento prioritzar altres activitats que no comportin tecnologia. Però no, impossible. Per la meva part, sent generació Z, no. Si utilitzo xarxes és per seguir més connectada amb els meus amics, no per publicar contingut ni, i fins i tot per estar informada, tot i que no, la meva feina no és periodista com a tal, però sí que m'agrada estar molt informada, i ho faig en base a les xarxes socials.
1: I a dalt de tot, a l'alta esfera de la ràdio, al cim de l'Olim de Ràdio Arenys, el director, Joan Garcia, el seu càrrec comporta no poder prescindir del mòbil i admet que seria més feliç sense haver de fer-lo servir.
6: Mira, pel càrrec és pràcticament impossible. Com a persona privada, per mi seria excel·lent. No estar 24 hores, no, 48 si cal. Vull dir, aviam, el mòbil està molt bé per comunicar-nos, per fer-nos trucades en cas de necessitat, però, escolta'm, estar cada dos minuts mirant el mòbil atabala una mica.
1: Això treballant, però si ens oblidem el mòbil un dia a casa, patiríem? Tindríem por que passi alguna cosa a algú de la família? Doncs mira, la Gemma Roig, sí, ella sí que patiria.
4: Sí, en el meu cas sí que patiria, no per no estar pendent de l'actualitat, però sí d'estar pendent per qüestions familiars, pel que pugui passar segurament als meus pares o altres membres directes de la meva família. Amb això sí que probablement retornaria si estic a prop de casa, si estic molt lluny, doncs faria saber que no disposi del telèfon mòbil.
1: I en Josep Maria Cano, no, ell no patiria. Diu que hi ha altres maneres de trobar-lo si ell no té el mòbil.
3: A veure, en aquests casos, primer, hi ha telèfons fixes, que és veritat que no tothom té, però que estan bastant a prop, sempre més o menys tens algun telèfon fix a prop. Dos, sempre vaig amb gent que al meu entorn hi ha prou telèfons mòbils, com per si algú de la família li passa alguna cosa i no em pot avisar el meu, doncs pot avisar el de la gent que està al meu entorn, que segur que els hi agafen, perquè aquesta és l'altra. Una cosa és que porti el telèfon i altra cosa és que el contesti, que sovint, i precisament a la família, he de fer autocrítica amb això, doncs sovint em truquen i no els agafo el telèfon. Vull dir que tampoc no ho trobaran molt a faltar.
1: Per tant, doncs, Gemma, res, com a conclusió, si com a peixets d'aquesta societat ja ens és molt difícil desenganxar-nos del mòbil, com a periodistes ja és impossible per fer la feina, per comunicar-nos el necessitem.
0: Molt bé, Oriol, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I tot seguit parlem amb en Tomàs Jové, una persona que va estar molts anys sense mòbil fins que un dia va caure com la majoria. I a més en Tomàs tot el dia parla, segons ens explica en Dani, i tothom el coneix. Dani, endavant.
7: Doncs sí, Tomàs Jové, què tal? Tot el dia parles, no?
8: Mai, quina fama!
7: Sí o no?
8: Bueno, no sé. Bueno, no sé, a veure, contesto el que la gent em pregunta.
7: Anar pel carrer amb tu és complicat, perquè et pares cada 3 segons.
8: Bueno, sí, aquí Canet, després de 33 anys d'haver fet de mestre aquí al poble,
7: sí.
8: Doncs sí, esclar, sóc una persona coneguda, què hi farem, tu?
7: I de família coneguda i tot això. Què anava a dir? Tu, clar, els amics que fa molts anys que et coneixem, com ara jo, per trobar-te... Era complicat perquè t'havien de trobar a casa el fixe i parlar amb en Tomàs Jové per telèfon era com una odissea, no? Durant molts anys, això, ai, Tomàs.
8: Quina enyorança d'aquells bons temps.
7: Sí o no?
8: Sí, home, sí, i tant, i tant. Bueno, ja et dic, era clar, érem molt més lliures abans, no? Ara estem totalment esclavitzats pels mòbils. Aquesta... Totalment, és una cosa... Sí, realment és una dependència bestial, no? Sembla que si no et deixes el mòbil a casa és com si se t'hagués aturat el cor. Home, tampoc n'hi ha per tant.
7: Com vas caure, diguéssim, a l'altra banda de l'infern? O com vas caure a l'infern, em podíem dir?
8: És a dir també... Doncs mira, si t'haig de ser franc, no va ser per una qüestió personal. Bueno, per les persones que em coneixen ja saben que sóc el president d'una entitat, d'una petita entitat social d'aquí de Canet.
7: No, després entrevistarem en Xavier Bassan pel Trencadís, vull dir, de G21, ja ho podem dir, és una entitat benèfica.
8: Sí, doncs em vaig veure obligat una mica, bueno, pues això, perquè l'entitat necessitava, bueno, pues això, una comunicació, unes vies de comunicació, que el telèfon fixe no em permetia. És a dir, jo vaig sacrificar la meva llibertat per l'entitat, perquè si hagués sigut a nivell personal, no, home, no, mare meva, que feliç que era abans de tenir mòbil.
7: En aquest sentit, podem... És a dir, has dit que estem esclavitzats i, per tant, jo et puc fer la pregunta i segurament i la resposta ja me l'imagino. És a dir, has perdut qualitat de vida?
8: Home, jo crec que tots hem perdut qualitat de vida, perquè una cosa que te genera aquesta dependència i a més, és com quan van aparèixer els ordinadors, no? Ens van vendre a tota la societat, quan van començar a aparèixer els primers IBMs, que treballaríem menys hores, que gràcies als ordinadors les jornades laborals es reduirien.
7: I el teletreball desapareixeria també, sí.
8: No, és que, esclar, ens han enganyat de totes, no? El que ens ha portat tot el desenvolupament de la tecnologia, a nivell informàtic, a nivell de mòbils, etc, és a una vida trepidant. A una vida trepidant. Mira, ara has de parlar, ara dius que parlaràs amb en Xavier Bazán, del concert que G21 està preparant per aquest diumenge. Tu saps la quantitat de gent que ens hem trobat pel poble pensant-se que el concert ja s'havia fet?
7: Sí, sí.
8: I això és causa d'aquest bombardeig al que estem sotmesos de tanta informació contínuament, diàriament, que és impossible de gestionar. I això genera a moltes persones, doncs, bueno, un estrès. I això, tothom viu a un ritme trepidant.
7: Doncs, Tomàs,
8: jo ara me n'aniré a la Índia. Sí, ara sí, me'n vaig a la Índia després del concert, el dilluns dia 5.
7: Sí.
8: Escolta'm, allà, saps què em passarà?
7: Que estaràs tranquil. Ja està. Punto.
8: Podré llegir.
7: Sí, sí, sí. Val.
8: Tindré temps, algun moment trobaré per poder llegir una estona. És que aquí és impossible, és impossible. La gent ha deixat de llegir perquè ja només per llegir tot el que rebem pel mòbil ja no hi ha temps.
7: Ja llegim. Doncs ja, home, fins aquí ha estat molt clar i, per tant, ens ha convidat a reflexionar tots plegats. Suposo que aquesta és la lliçó que entreguem amb la conversa amb en Tomàs. Gràcies, Tomàs. Adeu.
8: Vinga, bona tarda.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Dani. Nosaltres ens fixem ara en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
9: Hola, bona tarda. De moment avui, jornada amb molts núvols, que fins i tot han arribat a deixar alguna feble precipitació, tot plegat ben poca cosa, irrisòria, 2 dècimes de litre a Calella, 1 dècima a Mataró, per tant, poca cosa, tot plegat. D'entrada, de cara a demà, s'espera una situació més tranquil·la en conjunt, però atenció perquè el pas d'una cueta frontal durant la matinada, primeres hores del matí, podria acabar deixant algun xàfec, sobretot a l'àrea del Maresme Sud. També veurem molta nuvolada enfront de la costa, però aquí el Maresme, doncs, de precipitació, poqueta. Les temperatures demà que pugen una mica, amb vent que es reforçarà de component entre el nord i el nord-est, i amb una situació marítima més alterada que avui, amb maró i àrees de mar de fons a tota la costa maresmenca. Sembla que divendres el temps serà més tranquil, amb nuvolades de tarda i unes temperatures que pujaran una mica més.
10: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I a continuació ens fixem en què es diu avui i què és notícia a les xarxes socials. Comencem pel Maresme. La Mataró Camina per l'Alzheimer celebrarà la seva 19a edició el diumenge 4 d'octubre amb l'objectiu de tornar a superar els 5.000 participants. La jornada ofereix 3 recorreguts i també una opció de quilòmetre zero per a qui vulgui col·laborar sense caminar. La recaptació es destinarà a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Maresme, especialment per donar suport a les famílies cuidadores. L'any passat es van superar els 5.000 participants i es van recaptar 43.000 euros. Les inscripcions costen 10 euros per als adults i 5 euros per als menors de 12 anys i es poden fer en línia en diferents punts presencials de Mataró o fins i tot al mateix matí de la caminada. En clau internacional, més enllà del Maresme, el director de l'empresa que gestiona la Torre Eiffel dimitirà a finals d'any després que durant la visita d'un grup hindú s'apartessin algunes treballadores perquè el grup havia demanat tenir poc contacte amb dones. L'empresa ha reconegut que aquesta petició no s'hauria d'haver acceptat i, en conseqüència, dimitirà, doncs, el director. Hem detingut un treballador de l'Hospital del Mar acusat d'intentar robar joies a casa d'un pacient ingressat. Segons la informació publicada, hauria agafat les claus de l'habitació del pacient per entrar al seu domicili a Sant Adrià de Besòs. Uns veïns el van sorprendre i retenir fins que va arribar a la policia. Ja ho veieu, que ni a l'hospital podem estar tranquils. I tot seguit, la pregunta del dia. Com no podria ser d'una altra manera, avui estem parlant del mòbil, de les pantalles, de l'addicció al telèfon mòbil i us preguntem quantes hores feu servir el mòbil. Aquesta és la pregunta i us animem a tots a participar. Vinga, som-hi, encetem la segona part del programa. Deixem de costat tot el tema dels mòbils i parlem amb en Xavier Bazán de l'obra Trencadís, dedicada a Antoni Gaudí i organitzada per l'entitat benèfica GA21. Dani, ja tenim el convidat.
7: Doncs sí, parlàvem de G21, de les seves qüestions socials benèfiques. Aquest diumenge a les 7 de la tarda al TMC, doncs, trencadís. Xavier Bazán, bona tarda, què tal?
11: Bona tarda, com estem?
7: Bé.
11: Escolta'm, volia dir-te una cosa, vull dir, jo en principi estic amb G21, vull dir, no estic amb el tema de trencadís, però sóc un buscador de recursos musicals pel G21.
7: Bueno, per això, no, ja ho sé, per tant, has portat el trencadís.
11: Exactament, no? Exacte, sí, correcte.
7: Ja ho sé, en sóc conscient, ja ho sé.
11: Vale. Bueno.
7: Què és trencadís?
11: Mira, trencadís és un gran espectacle, és un espectacle de música mediterrània que tots tres artistes, tant el Hamad Dayat i la Cel Massoud i el Manel Ruiz han portat a terme, i són bàsicament com una volta per totes les civilitzacions mediterrànies, la cultura mediterrània, pues obres de sirianes, obres del Líban, obres espanyoles, obres catalanes, una mica aquesta música clàssica que ens uneix a tots, no? Que ens uneix a partir del Mediterrani.
7: I per què? On apareix Antoni Gaudí aquí?
11: Home, és un homenatge perquè és el trencadís, no? Si més no pel nom. Perquè...
7: Trencadís per la Sagrada Família i l'obra de...
11: Exactament. Pel concepte aquest de multicultural o multilateral, no? Vull dir que, en definitiva, tot aquest tema de cultural, el que és veritat és que ens enriqueix. A molta gent li fa molta por tot això, però el que és veritat és que és una gran font de cultura per tots nosaltres.
7: Una gran font de cultura que ara, diguéssim, si G21 ajuda persones de llocs molt depauperats i molt necessitats a nivell econòmic i a nivell sanitari i a nivell social i tot, també aquestes músiques de l'Orient Mitjà, podríem dir, ara també està vivint en un món convuls, en podríem dir, no?
11: Sí, és ben veritat això, convuls del tot, eh? Però bueno, mira, el que és veritat és que el tema del G21 ja és un tema recurrent aquí a Canet, vull dir, som un grup de gent ja de fa uns 20 o 25 anys que tenim projectes d'ajuda a Etiopia, a la Índia, que el que procurem és formar la gent d'allà, i ja tenim diversos metges, diverses infermeres, aquests països i tot plegat, a escoles. Vull dir que el que es procura és que la gent d'allà, o sigui, no enviar ajuda pel fet d'enviar-la, sinó simplement que la gent d'allà tingui preparació, i ells mateixos ja se n'encuiden de mobilitzar-se per ajudar els altres d'allà mateix, saps?
7: De fet, Xavier, el que no tenia mòbil i que ha caigut a l'activa del mòbil, que és en Tomàs Jové, m'ha comentat quan li ha recordat que el trucaríem per el tema que hem tractat avui de la demanència del mòbil i tal, m'ha dit que els diners que s'aconsegueixin diumenge a les 7 de la tarda al TMC en aquest espectacle de trencadís aniran a pagar beques d'uns nanos que, evidentment, han d'arribar a la universitat i sense aquest ajut econòmic no podrien.
11: Exacte. Pràcticament, mira, el total de la recaptació té un sentit benèfic, se'n va tot cap allà. Pensa que potser, doncs, amb 100 euros estem pagant la beca d'un nen d'una escola durant tot un any. I aleshores, doncs, bueno, doncs això és una mica el propòsit de G21.
7: D'una escola de qualitat estem parlant, d'una cosa bé, eh?
11: Sí, correcte. Sobretot amb la Índia, és un país també molt complex, vull dir, hi ha la gran riquesa i la gran pobresa, no? I nosaltres, una mica, els projectes que tenim en marxa per allà és sobretot en zones rurals. El que també vull remarcar-te, vull dir que aquesta, la participació desinteressada de l'Asil Massoud i el Hamad Diab i el Manel Ruiz, l'Asil fa poc, vull dir, fa un parell de mesos va guanyar un concurs de televisió espanyola d'àries d'òpera. És una gran cantant, és una cantant amb una projecció de futur com no t'ho puguis creure, o sigui, és increïble. Tots dos, tant ella com el Hamad, estan formats al Conservatori de Música del Liceu.
7: Per tant, estan trencant tots els límits, no? És això.
11: Sí, sí. Sí, sí, correcte, correcte. Correcte.
7: Doncs, bueno, mira, esperem que sigui un èxit, que ompliu el Teatre Odeon, la Sala Gran, sí. Vull dir, i que,
11: exacte,
7: evidentment, perquè el fet s'ho val, aconseguir pagar,
11: sí, sí, per descomptat,
7: a nanos que sense aquestes beques, sense aquests diners, no arribarien a la universitat, perquè viuen en un país del tercer món, la cosa és que no tenen, sí, cap culpa, sí. Nosaltres naixem on, sí, ens toca. És això. Xavier Bertran, gràcies. Correcte. I fins una altra. Adéu.
11: Només un comentari curt.
7: Va. Un comentari curt, va.
11: Sí, perdona. Bueno, jo tinc una gran amistat amb dos, un que organitzen la música al Maresme, la clàssica és el Maresme, que és l'Anton Serra i el Claudi Arimany, que són dos, sí, flautes travesseres.
7: Sí,
11: no sé si els coneix,
7: sí, sí,
11: tens referència.
7: L'Arimany, sí, sí.
11: La Claudi Arimany i l'Anton Serra, pues, una mica, bueno, pues, també me'n donen a mi un cop de mà assessorament, a anar buscant coses i recursos en tot aquest tema.
7: D'acord.
11: Us agraeixo i sobretot us invito a tots a venir el diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Odeon. Gràcies per tot.
7: Adéu.
11: Adéu.

0: Música a l'Hora Maresme, com cada dimecres, amb en Sergi Ferrer. I avui ens parla de Txell Sust, una de les veus més reconegudes a la música del nostre territori.
1: Doncs sí, seguim per aquesta llarga carretera musical i parem ara a la capital, a Mataró, per parlar de jazz i de blues amb Txell Sust.

Meritxell Sust i Vela va néixer a Mataró l'any 1971 i va començar a cantar professionalment molt jove gràcies als seus avis paterns. La seva trajectòria no està lligada a un únic estil. Des dels primers anys es va moure entre el jazz, el blues, el swing, el funk i el pop. També es va formar al Taller de Músics de Barcelona, tot i que bona part del seu aprenentatge ha estat autodidacta.

El 1993 arriba una de les primeres etapes importants de la seva carrera. S'incorpora al trio del pianista August Terrats, un dels noms destacats del blues i el boogie-boogie a Catalunya. El repertori del trio es mou sobretot entre el blues, el swing i el jazz, estils en què la veu no es limita a reproduir una melodia exactament igual cada vegada. El fraseig, els accents i la manera d'entrar dins del ritme són fonamentals.

A inicis dels 2000, però la seva carrera fa un gir cap al pop. Amb el grup Blue for You publica Happy World, una cançó que arriba al número 1 de vendes a Espanya durant 5 setmanes. I poc després participa en l'anunci de Nadal de Freixenet de 1999, compartint projecte amb artistes com Ketama, Montserrat Caballé i Carlos Núñez. Aquesta capacitat per saltar del jazz al pop també explica una altra part important de la seva trajectòria, el treball com a corista.

Per entendre Chelsos cal començar pel blues, i aquí podem fer una distinció fàcil. El blues no és només un tipus de cançó, sinó també una manera de construir les melodies i de jugar amb el ritme i la veu. Una de les seves característiques és el blues feeling, és a dir, cantar una mateixa frase amb petites variacions, retardant o avançant lleugerament algunes notes i jugant amb la intensitat. No és cantar fora de temps, sinó utilitzar el ritme amb més llibertat.

Això si som al swing. Quan parlem de swing, sovint pensem simplement en jazz ràpid, però el concepte és més concret. En lloc de dividir totes les notes de manera exactament igual, el ritme crea una sensació més elàstica, variant, com si algunes notes tinguessin més pes que les altres. I un altre dels seus referents és el boogie-boogie, especialment a través d'August Terrat. En aquest estil, el piano té habitualment un patró repetitiu molt rítmic a la mà esquerra, mentre la mà dreta desenvolupa figures més lliures. El resultat és una música molt basada en el moviment i en la pulsació.

si busquem referències per situar la veu de Chasehurst, podem pensar en cantants com Bonnie Raitt, Etta James o Aretha Franklin, sobretot per aquesta combinació de força vocal, blues i soul. Ara bé, Sust té una manera de cantar més vinculada al jazz i al swing que aquestes referències, amb un fraseig molt rítmic i una manera d'interpretar les melodies que deixa espai per jugar amb elles. És a dir, si haguéssim de buscar un punt de trobada, estaria entre el blues i el soul de les grans veus nord-americanes i la tradició jazzística que ha marcat bona part de la seva trajectòria. Anem a escoltar una de les referents, que per mi s'hi sembla bastant, que és Bonnie Raitt.

0: Per això, si haguéssim de resumir el llenguatge de Chase Soust, probablement no hauríem de buscar un únic gènere. El seu punt de partida està en el blues, el jazz i el swing, però durant més de 30 anys ha anat incorporant recursos del funk i el pop. I aquesta experiència es nota sobretot quan canta. No importa tant quin estil tingui davant, sinó entendre quin paper ha de jugar la veu dins de la música. Fins una altra.
1: Medicina i poesia poden semblar d'entrada dos mons ben diferents, però el nostre convidat d'avui ha aconseguit unir-los a través de les paraules. Marçal Parcerisa és metge de professió i poeta i també ha guanyat el 8è Premi Ventura Ametller amb La nit caníbal, el seu poemari. Marçal, benvingut.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Marçal, per posar-nos en context, ets metge de professió i també poeta. Què va arribar primer a la teva vida, la medicina o la poesia?
2: Doncs realment la poesia, perquè jo sóc l'únic metge de la família i a casa tothom és molt de lletres. I llavors jo de petit ja llegia i escrivia molt, bastant, diria jo. I vaig començar a escriure, vaig guanyar algun premi d'aquests de mostres literàries del Maresme, de narrativa i poesia. Llavors vaig deixar bastant davant de la narrativa i sí que vaig seguir fent poesia, abans i tot d'entrar a la carrera. I llavors ho he anat compaginant bastant. Uh-huh. Per mi són dues coses bastant separades de la meva vida, però sí que és veritat que al final, vull dir, llegint el poemari o el primer, La cremallera de carn, que és un poemari del 2023, hi ha un llenguatge bastant mèdic. Llavors sí que s'interrelacionen, però després en el... les coses.
1: Uh-huh. Per tant, com combines aquestes dues facetes, per fer-nos una idea?
2: Jo tinc la sort que tinc una feina que m'agrada molt, que és ser metge, però també és una feina. Uh-huh. Llavors tinc aquesta sort i a sobre és una feina que està ben pagada i que m'agrada fer-la, però després la poesia m'ho prenc més com una cosa que omple buits que la feina no omplen ni omplirien mai, per molt que t'agradi una feina, crec que segueix sent una feina.
1: Clar.
2: Llavors és més una part, tampoc diria un hobby, però sí que una part més de gaudir personalment i també, doncs, perquè al final és una cosa que m'agrada fer. I llavors no m'ho prenc ni com una feina ni, uh-huh, ni com una obligació, m'ho prenc com una cosa que m'agrada fer.
1: Parlant d'aquest reconeixement del Premi Ventura Ametller, el jurat destaca que la teva poesia parla molt del cos, la fisiologia, també parla de la part més científica. Entenem que la teva professió, a ser metge, et condiciona, no?, a la forma d'escriure.
2: Sí, jo crec que en primer lloc, per exemple, si ens fixem simplement en el vocabulari, en el lèxic que hi ha al poemari, en aquest, sobretot, però també en l'anterior, hi ha paraules que són pura terminologia mèdica i que al final utilitzo una mica perquè és vocabulari amb el qual jo em sento còmode i també perquè a vegades arriba a descriure exactament allò que jo vull. Uh-huh. I llavors també, fins i tot, si féssim un paral·lelisme en el sentit de disseccionar la llengua per arribar a trobar les paraules que tu consideres oportunes per fer un poema, per exemple, doncs a mi em passa que sovint, doncs, pel viatge que tinc, que soc metge, acabo trobant en aquestes paraules doncs la paraula justa que em fa estar tranquil i em fa transmetre exactament el que vull.
1: Parla'ns de La nit caníbal, del llibre que de fet el portes aquí amb nosaltres, el tens aquí a la taula. Què hi ha darrere d'aquest títol i què hi trobarà el lector?
2: La nit caníbal és el meu segon poemari. És això, el Premi Ventura Ametller, la 8a edició, que publica 1984 edicions, i que de fet volia aprofitar per agrair a la Núria i a la Laura de l'editorial, que ha sigut un procés molt bonic d'acabar de perfilar els últims mesos de l'edició, de corregir, d'editar, de... No? A més, qui se'l llegeixi, però que hi ha

0: De fet, el text inicial parla una mica de claustrofòbia. Entès la claustrofòbia no com, no com la claustrofòbia clàssica de la gent que s'espanta dins dels ascensors, sinó com una mena de sentiment d'opressió, de sentir-se una mica lligat, que en aquest cas prendria una forma bastant clara, que seria doncs, el tipus de vida que tenim avui en dia, sota el capitalisme, sota un conjunt de condicions externes que fan que la nostra vida es pugui desplegar fins a uns punts molt concrets, però alhora tinguem moltes coses molt, molt, molt prohibides i amb una coerció molt forta, no? I llavors seria aquest joc una mica de paraules. Llavors els poemes parlen una mica. Hi ha dos grans blocs. El primer bloc, que la gent que l'ha llegit sempre diu que són uns poemes molt foscos, molt, molt llargs, molt densos, violents, fins i tot si no estàs avançat a llegir. Sí, un vocabulari volgudament a vegades fosc. Aquest primer bloc vindria a respondre una mica això que he dit, no? Pues el que és viure avui en dia, nosaltres, tot i els privilegis que podem tenir certes persones i certs subjectes, però que com a global, com a classe treballadora, doncs seguim sent doncs, gent que cada dia et lleves per anar a vendre la teva força de treball, per treballar i per pagar una hipoteca o pagar un lloguer i omplir la nevera. No? Llavors, resumidament, seria aquest gran bloc el primer, i el segon, que més està volgudament separat amb un parell d'imatges, vindria a fugir una mica d'una tendència que crec que jo no fa la literatura. Disciplines artístiques els últims anys, que és com aquest tipus d'autocomplaença apocalíptica del món, se'n va la merda, el món s'acaba, i jo com a poeta, jo com a narrador, jo com a pintor, em quedo descrivint tu i m'ho miro. Llavors, intentar fugir d'aquí i dir, bueno, hi ha una sortida, que en aquest cas pues, pot passar per organitzar-se, per militar, per fer segons quines coses, que jo faig també la meva vida, vull dir que diria metge, poeta, però també moltes altres coses, i sobretot això, per intentar fugir d'aquest nihilisme, d'aquesta visió despòtica del món, que per mi és una lectura bona, encertada, però molt fàcil.
1: Molt bé, Marçal, doncs t'agraï moltíssim que hagis vingut avui aquí a la ràdio nosaltres i desitgem que tinguis molt d'èxit i que vagi tot molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs nosaltres finalitzem el programa d'avui. L'hem dedicat a parlar del mòbil, de l'addicció a les pantalles. També hem descobert quantes hores passem el dia enganxats al mòbil i si podríem viure 24 hores o no sense el telèfon mòbil. No sabem si 24 hores potser sí que les sobreviuríem, però més dies ens costaria una mica més. En qualsevol cas, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i amb més històries per explicar-vos que passeu. Una bona tarda, adeu.
2: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El segon decret Mari Carmen obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica dels contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Junts i Podem mantenir tenen encara la incògnita sobre el seu vot divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest decret. Els decrets han estat avui també motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
2: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant. Però després de 8 anys governant, acabar legislant així, a correcuita, amb un govern dividit i sense explicar ni què han aprovat, és absolutament inadmissible.
3: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras. Le pido que en un momento complejo de dificultad en esta Cámara, pero sobre todo para la gente, seamos capaces de ver todas esas bondades en este texto que está pensando sobre todo en la gente.
1: Els treballadors del Centre Internacional de Creu Roja de Berga fan vaga avui per reclamar que no es tanqui l'equipament, que ha de tancar portes el 31 de desembre. Un 90% de la plantilla segueix avui la protesta, que ha començat amb una concentració a les portes del centre. L'Ajuntament ha intentat mediar per evitar el tancament, però ni Creu Roja ni el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social ni Migracions han volgut negociar. I parlem ara del desbordament de les rieres de Can Isbert i Can Lluc a Santa Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, que ha malmès la collita d'una vintena d'hectàrees en el municipi. Unió de Pagesos lamenta les conseqüències de l'aiguat d'ahir dimarts i dona per perduda la collita d'enciam i coliflor plantada a l'estiu, prevista per recol·lectar a l'octubre. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 25 anys per circular a 190 km per hora a la C-14 a Peramola, a l'Alt Urgell, on va ser enxampat dilluns al matí en un control de velocitat en un tram que estava limitat a 90 km hora. Els agents consideren que és autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per circular a una velocitat penalment punible. I la producció de podcast en català s'estabilitza durant el 2025 en 421 sèries. Això després d'un fort del 2016 al 2024.
4: Hola, bon dia, Ramblers i Rambleres. Doncs ja podem agafar el xiulet i celebrar que tenim la verema acabat de pipiripipiripi, almenys al camp. Al celler encara els hi queda quasi un meset de gaudir, perquè entre que han de descobar, remuntar, encara tenen un rato de feina al celler. Però al camp, pipiripipiripi, ja hem acabat. Així que fantàstic, ja ho tenim enllestit. Ara el que estem fent és passar, fer neteja, estem netejant les caixes, estem recollint palets, estem ficant una mica d'ordre a les nostres vides, que ha estat un mes i mig molt intens, allò com deia aquell de l'època del Covid, tots els dies són lunes, així que res, fem fenyes, una fenya superficial de camp, perquè estem esperant que plogui, que aquí a la nostra zona encara no ha plogut, I res, a gaudir, a aprofitar aquests moments i a ficar una mica d'ordre al camp i als nostres caps. Vinga, una abraçada.
5: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
6: Sí, hi ha una cosa que m'agrada especialment d'aquest programa, del Rambla 54, és descobrir nous veïns i veïnes i tafanejar en les seves vides, les seves històries. En un temps d'individualisme màxim, nedar contracorrent reivindicant escoltar l'altre és un luxe, i fer-ho de forma coral amb totes les ràdios de la xarxa que hi participen, doncs és d'allò més top. No sé si hem anat perdent aquesta filosofia del bé comú i el sentiment col·lectiu, o és natura humana i sempre ha estat així. Això ens ho podrien explicar els dos veïns de Castellar del Vallès que descobrim avui, que són l'Armomir i la Riquila. Llàstima que van morir fa uns mil anys. Albert Sant Andrés, ben tornat al Rambla 54.
0: Gràcies, Anna, un plaer.
6: Fem una mica tard, no?, per aquests veïns.
0: Doncs sí, crec que l'Armumi i la Riquila no poden resoldre la teva pregunta, però sí que han col·locat el municipi de Castellar al mapa arqueològic europeu. De fet, des del passat mes de maig formen part dels noms il·lustres de Castellar del Vallès, com són el Dani Pedrosa, l'Evar Darius o el Pere Joan Ventura.
6: I d'on han sortit aquesta parella?
0: Doncs els han localitzat durant la darrera campanya d'intervencions arqueològiques 2025-26 al jaciment de Castellavell, que és un dels primers nuclis urbans de la vila. S'hi han descobert dues sepultures excepcionals amb construcció funerària del segle X, atribuïdes a aquesta parella, l'Armomir i la Riquila, que eren dos rics esposos d'aquella època, del segle X. I dic que són excepcionals perquè de tombes se'n van trobar moltes. Des dels anys que porten s'han trobat 243.
6: Totes Déu-n'hi-do, són moltes, eh?
0: Sí, sí, però totes elles eren iguals i senzilles, o sigui que no eren igual que aquestes. Totes, com diem, menys la de l'Armomir i l'Arquila, que tenen un caràcter ja de més de mausoleu, amb gairebé 2 metres de fondària i que estan recolzades sobre la paret de l'església preromànica que hi ha a Castellavell. Per explicar-te aquesta troballa, que per què és tan important, he anat a veure l'arqueòleg Jordi Roig, que és el director de les excavacions de Castellavell, i ell ens posa més en context d'aquesta troballa.
7: Doncs el que hem trobat amb les excavacions a Castellavell ha estat dos tombes monumentals, uns sepulcres funeraris construïts d'època medieval, al segle X, és a dir, de bastanta antiguitat, atribuïbles a dos personatges, a dos rellevants, a dos magnats d'aquest període. Aquest tipus de tombes són bastant exclusives, no en tenim pràcticament exemples ni a Catalunya ni a la resta d'Europa. I l'estat de conservació en el que s'han trobat encara doncs, les fan més singulars, més rellevants, no? més úniques, el seu estat de conservació. D'una banda, el tipus de resta arqueològica, aquestes tombes construïdes del segle X tan antigues, i de l'altra que estaven en un estat de conservació pràcticament intacte, com si les haguessin acabat de fer fa uns dies.
6: I, és clar, com que estan tan ben conservades, doncs són tombes molt estudiables, diguéssim, suposo.
0: Ah, exactament, sí, així és. El Jordi Roig em deia que gràcies a aquest gran estat de conservació han pogut esbrinar moltes coses. De fet, estan estudiant ara mateix tota aquesta informació històrica sobre com eren aquests magnats vinculats a l'elit comtal de l'època.
7: Doncs en aquest cas reuneix totes aquestes condicions, no? Vull dir que l'estat de conservació òptim o quasi impecable, clar, fa que aporti molta informació o molt coneixement d'un tipus de sepultures, de construccions funeràries que desconeixíem, no? De manera que l'aportació d'informació històrica, clar, és molt important. Sabem com eren les tombes d'aquests personatges magnats vinculats a això, a l'èlit comtal, no? de l'etapa medieval de tota Europa. Doncs clar, fa que aquests dos exemples siguin o esdevinguin ara com el model de referència, no? A nivell d'aquest tipus de restes a Europa, i després doncs la informació pròpia dels que hi havien enterrats.
6: Però Albert, aquesta no ha estat una troballa d'aquelles pim-pam de la nit al dia, oi? Hi han hagut de picar molta pedra, si em permets la broma fàcil.
0: Sí, sí, mai millor dit. Efectivament, fins a arribar a aquesta descoberta s'ha hagut de recórrer un llarg camí, ja que des de l'inici de les excavacions a final dels anys 90, ja parlem, que van començar, i el retorn després, anys després, al 2024, aquestes tombes, per sort, s'han mantingut inalterades, i gràcies a que estaven situades en un entorn que no s'ha modificat durant segles.
7: doncs en el marc d'aquestes excavacions, a la zona de la banda nord de l'església, que és on hi havia l'antiga necròpolis, el cementiri al medieval, doncs van aparèixer aquestes restes tocant a l'església, perquè originàriament estaven com construïdes al costat i lligades amb el que era l'obra de l'església preromànica del segle X, doncs vam localitzar-les doncs directament per sota la capa vegetal, no? Que és també la gràcia d'aquest jaciment de Castellà Vell, que té aquesta singularitat de que les restes apareixen inalterades directament sota la capa de 20-30 centímetres dels camps de cultiu, no? Vull dir que això és el que també el fa una mica singular, no? Que no té ocupacions posteriors, ni afectacions posteriors, ni remodelacions de cap tipus, no? Vull dir que aquest és diguem-ne, el context en què van aparèixer aquestes tombes.
6: I un cop trobades, Albert, ara què estan fent el Jordi i el seu equip?
0: Doncs ara mateix estan investigant qui eren exactament l'Hermomir i l'Arquila i quin va ser el seu paper dins de la societat del segle X. El Jordi apunta que és un aspecte força complicat quan es tracta de tombes, ja que en la major part dels casos s'han perdut les referències amb el pas del temps.
7: Generalment, a les necròpolis, als cementiris i a les tombes, difícilment saps de qui es tracta, no? Perquè s'han perdut, doncs, les referències, làpides, que hi poguessin haver, etc. No? Vull dir que, i a vegades, doncs, quan s'escaven aquests cementiris o tombes, doncs, bueno, queden que els personatges, els individus ja enterrats, com a personatges anònims, no? Per exemple, aquí a Castellà Vell ja es porten 220 i pico tombes excavades, de les quals les úniques que podrem associar amb un nom i amb unes persones concretes que van viure en aquest període del segle X són aquestes dues. La resta no s'han pogut, diguem-ne, vincular a cap nom i a cap persona, personatge ni res, no? Vull dir que això encara ho fa més atractiu, més rellevant, no? El fet d'associar-ho a aquests dos personatges que apareixen en els documents, vull dir, la recerca que ara estem fent, que encara és incipient, és la que permetrà, doncs, confirmar el que ja observem, el que ja s'apunta, que es tractaria de l'Hermomir i la seva esposa Arquila, que eren dos personatges, dos magnats de l'elit comtal, al medieval, que controlaven aquest territori d'aquí, del castell de Castellà, i que van ser enterrats amb aquest tipus de tombes tan rellevants. Doncs hi ha alguns documents, això s'està fent recerca, que esmenten en un parell o tres d'anys aquests dos personatges.
0: Doncs, Anna, ja hem vist el que han trobat a Castellà, tant les tombes més anònimes com les de l'Hermomir i l'Arquila, que són descobertes molt importants. Però al Jordi encara li queda molt camp per córrer, perquè només s'ha excavat un 20% de la superfície total d'aquest jaciment.
6: Doncs sí que els queda terreny per explorar, sí. Albert, moltíssimes gràcies per acostar-nos avui la història de l'Hermomir i l'Arquila, aquests veïns honorífics i mil·lenaris de Castellà del Vallès. Una abraçada ben forta des del Rambla i fins aviat.
0: Gràcies, fins aviat.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Ets fan de la sèrie Joc de Trons? Jo, sí, i nivell premium. Em pots preguntar el que vulguis sobre les cases, que si els Stark, que si els Baratheon, que si els Lannister, que dolenta la Cersei i quina gran supervivent, o els Targaryen amb la seva inclinació per la megalomania. Una de les coses que més em crida l'atenció és la cura que han posat els productors en l'heràldica de la cosa, la bandera blanca amb el llop, el cèrvol negre amb fons daurat o el lleó d'or sobre fons grana i, és clar, el drac de tres caps roig sobre fons negre que ha acabat fins i tot amb sèrie pròpia. Bé, doncs avui volem traslladar aquest joc, el Joc de Trons, a les banderes de casa nostra, als municipis catalans. A Vilanova i la Geltrú, per posar un exemple.
2: Ja comencem. Així a l'atzar, no?
1: Exacte, després fem un Google per veure el teu d'escut.
2: D'acord.
1: Deia que el de Vilanova és minimalista, o sigui elegant, i que té un castell amb tres torres sobre fons blau i les quatre barres per sota, i com que som els reis del mambo, doncs una corona dalt.
2: Com els Hightower. A partir d'ara direm Alice.
1: Mira, Canets, a veure el teu. Va, quin escut et busco?
2: Jo vaig néixer a la Barceloneta, però sóc fill adoptiu de Sant Andreu.
1: A veure, un moment. Ivan, doncs aquí l'ordinador diu que Sant Andreu, atenció, és un dels dos únics barris de Barcelona que té bandera històrica. A veure si endevines quina és l'altra.
2: Per la cara que poses, Gràcia.
1: Bingo.
2: Segur.
1: No diré més. Per parlar de tots aquests escuts i de molts altres, Ivan, avui hem convidat al Rambla un expert en el tema, que és el Joan Pinya, que ja és als Estudis d'Ona Malgrat amb la Laura Espanyol. Joan, Laura, benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
4: Bona tarda. Joan, abans de posar-nos a parlar d'escuts, jo ja m'he presentat al programa, però volem saber de tu. El teu coneixement dels escuts municipals ve perquè has estudiat Història de l'Art, veritat?
3: Doncs sí, va ser la disciplina Història de l'Art que em va obrir aquest món dels símbols, d'aquests elements, no?, que ens intenten transmetre un missatge, tot i que en la seva senzillesa sembla que no l'hagin de dir, però que ens poden donar tot aquest missatge. I clar, quan vaig descobrir el món dels escuts personals, municipals, no?, em va obrir tot un món al voltant de la simbologia.
1: Joan, dèiem que a Catalunya n'hi ha molts d'escuts, de fet, tants com municipis, no?, que són 948, em sembla, però només 730 d'aquests escuts són oficials. Per què? Què fa que un escut sigui legal o no?
3: Per sort, cada any anem engreixant una miqueta més aquest número dels escuts legals, però sí que és veritat que hi ha molts ajuntaments que els hi costa o es senten molt aferrats a uns escuts que han sigut dissenyats sense seguir cap tipus de llei heràldica, no?, o de recomanació heràldica, si més no. Per què? Estem davant d'una disciplina que no deixa de ser, a ulls de molta gent, fer un dibuixet maco. No? Jo tinc un poble, doncs mira, alguna cosa que el caracteritzi, hi fico colors que cridin l'atenció, una corona maca i ja tinc un escut fet. I no, de la mateixa manera que ningú s'atreviria, sense tenir coneixements, a anar a arreglar una dent caiguda d'una persona, doncs una persona sense coneixements heràldica no s'hauria d'atrevir a fer una cosa tan seriosa com l'emblema d'una comunitat. I per desgràcia ens ho trobem tot sovint, d'aquí que hi hagin tants escuts que oficialment es reconeguin com a incorrectes o a inquirir.
4: De fet, malgrat es va oficialitzar l'escut, perquè és important oficialitzar-lo.
3: El cas de Malgrat és paradigmàtic, eh? El cas de Malgrat l'ensenyaven justament com a exemple d'escut incorrecte. Era un escut que no complia amb la forma que li pertocava, no complia amb la corona que li pertocava, no complia amb les armes, o sigui, la representació del seu interior, i justament una cosa que sí que complia, que era les creus de la família dels Palafolls, els hi van, no sabem per què, en el moment de fer-ho, els hi van canviar l'ordre dels colors. Per tant, era un escut que era absolutament incorrecte. Tot i això, es va insistir contínuament des de que es va fer en què s'havia de rectificar i que havia de canviar-se, fins i tot des del propi Institut d'Estudis Catalans, on tenen la secció els correctors heraldistes, insistien. Però els diversos ajuntaments que anaven passant donaven oïdes buits o no li feien cas o no consideraven que fos important. que també és cert, un escut, encara que sigui incorrecte o no oficial, acaba convertint-se en un emblema del poble. Per tant, de cop i volta dir-los a la gent que potser no estan dins d'aquest debat que aquest escut és incorrecte, que n'hem de fer un altre, també és un fet que té un punt traumàtic. Però bé, malgrat finalment vam aconseguir que un ajuntament s'hi posés i van fer el procediment que pertoca.
1: Joan, perdona, tu ho has dit ara? Quan preparàvem aquesta entrevista amb la Laura, ja va sortir aquest terme i tu l'acabes de pronunciar. Inquirir un escut, què és això?
3: Un escut, quan no és oficial, s'anomena que és un escut a inquirir, perquè vol dir que és un escut que s'ha d'investigar, no? L'hem d'explorar una miqueta, li hem de fer preguntes, l'hem d'anar desmuntant, veient què serveix, què no serveix, per què hi ha això... I llavors aquest procés és com una espècie de procés d'inquisició, no? De fer-li preguntes, de fer aquest inquirir. També, aviam, la paraula també més habitual és escut no oficial, Potser és la que més s'utilitza.
4: Perquè com es crea un escut? Hi ha elements permesos i altres que no?
3: Mira, això, si vols, puc explicar una mica el procés habitual. Normalment un escut el genera algú que li ha encarregat un ple municipal. O sigui, és un ajuntament d'un poble que diu hem de fer un escut o hem de fer un escut nou.
1: Sempre és un ajuntament, eh?
3: Sempre... Ha de ser un ajuntament, sí. Sí, perquè l'ha d'aprovar un ple municipal, l'escut nou. Ara bé, què passa? Que hi ha ajuntaments, doncs, mira, aquesta persona que sap dibuixar molt bé, fes-nos l'escut. O aquesta persona que sap disseny gràfic, fes-nos l'escut. No, un escut no el fa una persona que sap dibuixar o sap dissenyar. Un escut el fa una persona que sap d'heràldica. Per descomptat, sap de la història del municipi, sap de la identitat d'aquell municipi i té unes nocions d'heràldica. Per tant, el procés més habitual i més correcte de fer-lo és anar a l'Institut d'Estudis Catalans, on hi ha la secció d'heràldica, i demanar que recomanin un disseny d'escut. I en allà et faran diverses propostes, s'anirà discutint amb el ple municipal i finalment se trobarà un acord, que aquest acord serà el votat en el ple municipal. Hi ha ajuntaments que no, que fan primer el seu escut, l'encarreguen a algú, però clar, tenen el risc de que un cop vagi a l'Institut d'Estudis Catalans, en allà li diguin que és incorrecte i que per tant aquell escut no pot funcionar. Per tant, el millor és això, ja començar d'aliats amb ells, i llavors ja l'escut que surti, per descomptat, ja un cop aprovat en el ple, l'Institut d'Estudis Catalans l'aprovarà, perquè ells mateixos han col·laborat en la seva factoria.
1: I pel que fa als colors, Joan, hi ha algun color o combinació de colors que estigui prohibit? Pot ser val qualsevol?
3: No, ja has dit la paraula correcta, prohibit. L'heràldica és una disciplina molt, molt seriosa. I igual que qualsevol altre ofici o coneixement acadèmic, té el seu vocabulari i té les seves lleis i les seves normes, i de la mateixa manera que uns que no ho dominem no entendrem quan parla un advocat o quan parla un cirurgià, doncs quan parla un heràldic tampoc l'acabem d'entendre, perquè justament han anat desenvolupant tot un vocabulari propi que els ha permès d'expressar-se molt millor. I un exemple d'aquests és els colors. Els colors en heràldica no s'anomenen com els nosaltres els diríem. Aquest escut és blau i groc. No, aquest escut serà atzur i or, vale? Cada color té un nom diferent en heràldica.
1: O sigui que ho he fet fatal, a l'hora de començar a descriure els escuts de Joc de Trons.
3: Sí, però és un error que hi caiem tots, perquè realment és un vocabulari molt complex, Pensa, mira, el verd és el sinople, el negre és el sable, el vermell és el gules, el blau és l'atzur. Per tant, groc i blanc no existeixen, són or i plata. Per tant, realment són noms molt diferents de com els anomenem nosaltres, els colors. I alhora també tenen lleis, i una de les lleis més curioses, no?, és aquesta, que genera una prohibició. En heràldica està prohibit que es combinin o toquin dos colors que s'anomenen metalls o dos colors que s'anomenin esmalts. Metalls només n'hi ha dos, or i plata. Per tant, molt rarament trobarem en un escut que toqui el color blanc amb el color groc. I de la mateixa manera els esmalts, molt rarament trobarem un escut en què toqui el color blau, el vermell, el negre o el verd. Pocs colors més s'utilitzen en heràldica, vale? I sí que ho trobem, per exemple, en moments en què hi ha tres elements, per descomptat dos elements que si són tres elements que es toquen, hi hauran dos que per descomptat seran metall o esmalt. Però ja veureu, si feu l'experiment, escuts, per exemple, el propi escut de Catalunya és un fons daurat, or, metall amb unes barres de color gules, per tant, esmalt, vermell. I si aneu mirant escuts, veureu que normalment es compleix aquesta llei. I a què respon? És un caprici que els heraldistes van dir, mira, doncs farem que ja ens inventarem aquesta llei. No. Això, moltes vegades, aquestes coses surten d'una qüestió històrica i fins i tot funcional. Vosaltres ara imagineu-vos que en el moment en què es funda l'heràldica, el moment en què estan els cavallers lluitant al camp de batalla, en un escut es barregés el color daurat amb el color plata, per tant, dos metalls. Aquest escut, a la que li toqués el sol, faria un reflex que seria impossible veure què s'hi està representant. En canvi, el moment en què aquest escut platejat, per exemple, hi fem un esmal o un dibuix amb color blau, o color atzur, aquí podríem distingir molt més fàcilment a distància quin és l'emblema d'aquella persona.
4: I quina formació se sol tenir per crear els escuts? És una formació que està en perill, podríem dir?
3: No, gens ni mica. Realment és un col·lectiu que funciona molt bé, els heraldistes. Hi ha fins i tot entitats d'heraldistes que estudien, assessoren, publiquen, no, al voltant d'aquest fet tan important a Catalunya, que és el de l'heràldica, que no només existeix, el que estem parlant ara, que és en l'heràldica municipal, sinó que realment hi ha institucions, o sobretot la més potser nombrosa, l'heràldica personal, de persones que generen el seu escut i que el podem trobar a tantes i tantes làpides, o elements que han promocionat aquestes persones, sobretot en el nostre patrimoni històric. Quina formació ha de tenir un heraldista? Bàsicament és una formació d'historiador. És la carrera d'història, en la qual tu destines la teva formació, un cop feta aquesta carrera d'història, destines la teva formació específicament l'heràldica, i entres amb més detall a una formació específica, per tant acabes formant-te com a heraldista.
1: I aquest heraldista, diguéssim, que pot fer igual un escut o assessorar en aquest camí que ens deies que és bo començar a l'Institut d'Estudis Catalans per l'escut d'un ajuntament com per l'escut d'una casa, no?, d'un cognom o...
3: Exacte. Un heraldista serà qui farà un informe, per tant una recerca, en la qual acabarà generant tota una informació i això, recerca, que et dirà, mira, a tu et pertoca, per la teva història, en el cas d'una persona, no?, per la teva genealogia, per els teus avantpassats, per el lloc on vius, per alguna característica pròpia, o en el cas d'un municipi igual, per un edifici emblemàtic, per l'ofici del teu poble, per la teva història, us pertocaria això, això, això i això. Per exemple, l'escut de Malgrat, que en parlàvem al principi, es va afegir l'emblema de la casa dels Cabrera, que va ser una casa, el vescomtat de Cabrera, que va ser molt influent en el nostre municipi, i l'escut antic no portava l'emblema de la cabra dels Cabrera.
1: Uh-huh. Joan, una cosa, com que fa dies, de fet, que sabíem que venies, hem fet una crida a diferents ràdios del Rambla 54 perquè ens expliquin els escuts dels seus municipis i així poder-los anar comentant una mica amb tu. Ens han enviat tot un seguit de notes de WhatsApp, que és una cosa que aquí al Rambla 54 fem anar força, i si et sembla, doncs les anem escoltant i comentant.
5: Hola, Anna, sóc el Dani Grau de Ràdio Canet. Doncs a l'escut de Canet hi trobem un gos llaurer, un galgo, caminant per sobre el mar i sobre una corona. És l'escut oficial de Canet des del 18 de juny de 2025. Fins a aquesta data, doncs, els heraldistes de la Generalitat de Catalunya no ens van fer oficial l'escut de Canet perquè no complia els seus paràmetres. Doncs sí, és un curiós, perquè pensàvem que venia de Canet, que venia de Canya, i segons el escut oficial ve de gos. I per això tenim un llebrer en l'escut de Canet, que ara sí que és oficial.
3: Bé, l'escut de Canet és també, com el de Malgrat, oficialitzat des de fa poc, perquè anteriorment disposaven d'un escut que era eminentment un escut romàntic, un escut que englobava molts emblemes, tenia una forma que no tenia res a veure amb la forma que legalment ha de complir un escut, que és la forma caironada. Això ja des dels anys 50 es va fer un congrés a Roma d'heraldistes i es va decidir recomanar que l'heràldica municipal, per distingir-la, tingués els escuts de forma caironada, que vol dir romboidal. Això, després, la Generalitat també ho va adoptar-ho quan va rebre la Generalitat les competències per poder ser ells qui oficialitzessin els escuts. La Generalitat això ho té des del 1981, que és des d'aquell moment que pot oficialitzar, i després això ho acabarà convertint en llei. Per tant, ja no és una recomanació, sinó que avui dia és llei, és obligatori, que els escuts municipals tinguin forma caironada, per tant, forma de romba, que no és la que complia l'escut anterior de Canet. Sí que és veritat que l'escut anterior de Canet tenia un emblema que ara ha perdut amb el nou. Diguem-ne que l'actual s'ha simplificat i només ens representa aquest gos amb aquestes onades, però l'anterior també tenia les canyes, no? Que sembla que Canet, la seva etimologia, sí, vindria sobretot d'això, d'una agrupació, d'un canyissar, i d'aquí el nom. Però passa molt amb l'escut, que els escuts s'acaben convertint en emblemes parlants, no? Que tenen un dibuix o un element que ens fa pensar en el poble. I clar, Canet, aquest ca, un gos, Canet, un cos petit, de mar, per tant, què millor doncs, que l'escut tingui aquest gos, el ca, i les onades del mar, que és el que, amb el que han acabat, no, ara, l'actual escut. Que un escut representi això no ens ha de donar cap dubte a que això sigui l'origen del nom del poble. No vol dir que, com que l'escut surt al ca, vol dir que l'escut, el nom del poble, ve de gos.
1: La majoria jo ja els hi he enxufat, que ve de gos.
3: No. I el problema principal que tenim a Catalunya i tants altres llocs és que de la majoria de pobles no sabem d'on ve el seu nom. Mm-hmm. I en tenim dues, tres, quatre o cap teoria, no?, que ens diguin d'on ve. Per tant, si a la paraula del poble s'assembla alguna cosa, doncs ho tenim bé per fer l'escut. Hi ha pobles pobres que tenen molts problemes en aquest aspecte.
1: Joan, doncs fem un salt cap al Vallès perquè en tenim un altre.
6: Hola, què tal, Anna? Soc Pol Peiró, de Ràdio Sabadell, i no podria ser d'una altra manera. L'escut de Sabadell, el que tenim principalment, el que més destaca al mig de l'escut, és una ceba, és una hortalissa ben gran de color verd acompanyada de la corona mural que indica que Sabadell és una ciutat, i també a la part inferior doncs la senyera amb les quatre barres. I és ben curiós, no?, que tinguem a l'escut una hortalissa, crec que és una curiositat que ens fa únics, però també t'he de dir que està extesa la llegenda urbana que Sabadell, el nom de Sabadell prové perquè aquí en el passat hi havia molts camps de cebes, i això ho han descartat molts historiadors que tenen altres teories, però cap s'ha pogut verificar al 100%.
1: Joan, i és així? La ceba els fa únics, els de Sabadell?
3: Sí, la veritat és que és un emblema molt, molt estrany. Si comencem a trobar escuts...
1: Els de Terrassa estarien d'acord amb tu de que són molt estranys, els de Sabadell.
3: Sí, el que no sé si són de la ceba, no sé si són tossuts, els de Sabadell, però la veritat és que no els hi ve per ser com a insult, sinó que, com bé diuen, és un emblema molt honorífic, a més per l'antiguitat, Fa més de 500 anys que arrosseguen aquest emblema. I, per tant, a part de fer-los especials, perquè no és un emblema normal en heràldica, també és la antiguitat, no?, el pedigrí que ha acabat assolint aquesta hortalissa en l'escut. Alhora també ha assenyalat dues coses que són molt interessants. Primer tot, la corona. Ha dit que la corona els marca com a ciutat. I és veritat, fixeu-vos que la corona de Sabadell ha de ser una corona de cinc torres amb matacans entremig, uns matacans de color blanc. Aquests matacans distingeixen una vila d'una ciutat. Una vila seria el mateix, cinc torres, però sense aquests matacans. Uh-huh. D'acord? I un poble o una entitat inferior només tindria tres d'aquestes torres. Després hi ha altres tipologies de corones. Hi ha les corones nobles, que depèn de si una família noble ha viscut en aquell poble. L'altra cosa és les barres catalanes. Molts dels escuts que existeixen ara no oficials i que la Generalitat no els oficialitza és perquè tenen les barres catalanes. No només per ser un poble de Catalunya tens dret a utilitzar les barres dels comtes catalans. Llavors tots els escuts portarien les barres catalanes. Les barres només les poden portar aquells pobles que hagin rebut un privilegi dels comtes catalans. Quan en un escut municipal hi ha un emblema d'una casa noble, com deia abans els Cabrera a Malgrat, per exemple, uh-huh, vol dir que aquesta casa noble ha donat un privilegi en aquell poble. En el cas de Malgrat, ens va atorgar el privilegi de fundar ajuntament propi i de fundar mercat municipal. Per tant, tenim el dret de poder ficar aquest emblema. En el cas de Sabadell, desconec quin hauria de ser, però de ben segur algun comte català va donar un privilegi a aquesta ciutat i, per tant, tenen el dret de lluir aquestes barres. Finalment, l'origen del poble, ho dèiem abans, no perquè hi hagi una ceba vol dir que el poble... hi ha d'haver-hi algun altre motiu. Jo de Sabadell he sentit aquella teoria que el nom ve del llatí, de dissabte en llatí, el Sabadellis, que pot ser que potser feien el mercat aquest dia, o potser tenien algun acte important els dissabtes, d'aquí el nom va acabar derivant a Sabadell. Però torno a dir-ho, és una teoria, com tantes això, altres que poden sorgir.
1: Això de que el nom fa la cosa es dona en altres casos, no? La Laura m'explicava Cornudella, Corçà, Caldes de Montbui, d'Estrac, de Malavella, no?
3: Clar, Cornudella i Corçà, com dius, tenen un cor en l'escut. De ben segur que aquests pobles no ve de cor, el seu nom, vindrà d'algun altre motiu. Ara, el cas de Caldes d'Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, tots són diferents, però tots tenen la caldera, i tampoc el seu poble ve de temes de calderes, ve de termes, de les aigües termals. Per tant, les Caldes és una paraula llatinitzada que ve d'aigua calenta, el caldum. Per tant, vindria d'aigua calenta, no de caldera. I si no, hi ha tants altres, parlàvem dels gossos de Canet, però hi ha una pila de pobles com Cambrils, Inca, no? Calella, que tenen aquest ca, i llavors ja amb aquest ca ja tenen com la facilitat de dir, doncs mira, deu ser que ve de gos. Pratdip també, el Baix Camp també té un gos, però això és per una qüestió d'una llegenda, no seria pel nom. Passa el mateix amb la mà. Manlleu, Mediona, Mataró, apareixen mans, no?, en els seus emblemes.
4: I també em vas comentar els casos de Sunyer o Sió, per exemple.
3: Ostres, aquests són molt xulos. L'escut de Sunyer, si algú no el coneix, convido a buscar-lo i que no s'espanti, perquè quan obriu el cercador...
1: A veure, vaig a fer un Google en directe. Sunyer.
3: Fes-ho. Busca escut municipal Sunyer, en Minya.
1: Sunyer, escut municipal. A veure què surt aquí. Ostres! Sembla entre allò Encuentros en la tercera fase i ET l'extraterrestre.
3: Sí. Veus? Clar, aquests ulls, molt probablement per aquest ull, no? Aquesta proximitat sonora amb la paraula, però clar, és un escut que quan el veus la primera vegada fas com un bot, no? Ostres, són uns ulls mirant-me. I a més aquest color verd, no?, que alhora acompanya amb aquesta connotació alienígena, com
1: hem fet de prova. Sí, jo t'anava a dir, és un color molt poc d'escut, Vull dir... Molt modern,
3: sí,
1: però...
3: És com un verd així,
1: I però és legal?
3: Això li dona origen... No sé si aquest està oficialitzat, però bé, ho podria estar-ho, Els ulls són un emblema heràldic, l'escut és caironat i la corona és correcta, la de poble. I a més també et convido, si busques l'escut de Sió, S-I-O accentuada, també pots tenir un petit espant, depèn de si tens aracnofòbia o no.
1: Sió. Posem-ho aquí. Ui, ara... Ostres, Déu-n'hi-do.
3: El que tenim aquí, Sió, és un poble format per dos entitats, no?, que són Pallarès i Aranyó. I clar, en el moment en què es funda Sió d'aquestes dues entitats, volen que en el seu escut consti aquesta naturalesa dual de que són dos grups de població. Pallarès són aquestes tres palles creuades, i l'Aranyó, com no podia ser d'altra manera, tot i que l'Aranyó és una fruita... Ells el que han volgut és vincular-ho amb l'aranya, no?, amb aquest animal.
1: Exacte.
3: Per tant, són elements heràldics, que com la ceba de Sabadell o els ulls de Sunyer, que són molt poc habituals i realment els hi donen un caràcter i una personalitat que jo la trobo interessantíssima.
1: Sí, molt, molt Spiderman. Escolta'm, Joan, et sembla si continuem escoltant WhatsApps?
3: Vinga.
1: Anem pel següent.
7: Hola, Anna, què tal? Soc en Sergi Ferrer, de Ràdio Calella Televisió. Mira, t'explico. L'escut de Calella és caironat, troncat i semipartit, i té tres elements principals. Un gos negre passant sobre fons daurat, un mig vol o ala de color argent sobre fons blau i tres estrelles daurades de sis puntes sobre fons vermell. A la part superior hi ha una corona mural de ciutat. I aquí hi ha una curiositat. El gos i l'ala són armes parlants que tradicionalment fan referència al nom de Calella, mentre que les tres estrelles són un atribut de Santa Maria, patrona de la ciutat. A més, l'escut actual es va aprovar l'any 1989.
3: Vinga, fixeu-vos en el vocabulari que ha utilitzat, correctíssim. Però clar, no és el mateix tallar un escut en horitzontal que en vertical. Si el tallem en horitzontal, l'estem troncant. Si el tallem en vertical, l'estem partint. En el cas de Calella, només està partida la part de baix, per tant, està semipartida. És tot un vocabulari complexíssim que cadascun dels talls o formes rep noms diferents. Ells també tenen un gos, hem estat parlant dels gossos, aquí, en aquest cas, el cas de Calella, el gos, molta gent pot dir que ve per la llegenda de la lloba, no?, de Calella, però en realitat no, ve per també com a emblema parlant. Molts dels escuts tenen això, armes parlants. Què vol dir? Que ens diuen el nom del poble. Calella, aquest ca, es representa amb aquest gos. l'ala de Calella, aquest joc fonètic que sembla ala, es representa amb aquesta ala que té un dels triangles inferiors. I aquest ella, no, aquest vindria de les estelles o estrelles, que serien les que representen en aquest tercer quadrant, que també pot fer referència a aquesta advocació mariana del poble, les tres estrelles, però realment aquest és un dels escuts, el de Calella, un dels més interessants a nivell geogràfic, no? O d'escuts parlants, ja que no és només un sol element, sinó que ajunta tres elements per formar el nom del poble.
8: Hola, hola, sóc la Laia Batlleurgell, directora de Domenys Ràdio, la ràdio de Sant Jaume dels Domenys. I què us he de dir del nostre escut? Doncs és un escut molt senzillet, però molt, molt identificable. Per què? Doncs perquè a part de tenir aquesta corona típica dels escuts, hi predomina el color verd, que és el color que també hem utilitzat perquè sigui símbol de la ràdio del municipi, i com a símbol central hi ha una petxina, que en aquest cas és la que identifica també i se li atribueix a Sant Jaume, que és el nostre patró. Un escut preciós que ens agrada molt i que evidentment identifica Sant Jaume dels Domenys.
4: Joan, una petxina, per què?
3: Aquest cas és molt interessant perquè, clar, el nostre poble es diu Domenys. Molt bé, jo quin objecte, quin element fico, no?, per identificar un poble que es diu Domenys? Domenys ve d'una paraula que vol dir dominis. Per tant, no hi ha cap objecte que ho puguem vincular, no?, que ho puguem relacionar. Doncs què fan? Molt senzill. Tenen un patró amb especial devoció, que és Sant Jaume. Doncs agafaran l'emblema de Sant Jaume, que és aquesta petxina de peregrí, i l'utilitzaran com a emblema del seu poble. Per tant, no tenim cap element que com a poble o de la nostra història que sigui identificatiu, doncs utilitzarem l'emblema de la nostra devoció municipal. Fixeu-vos que és el primer escut que trobem amb només la corona amb només tres torres, per tant vol dir que Domenys vindria a ser un poble petit, vale? No té les cinc torres que podria arribar a tenir una vila, un poble de més grans dimensions.
9: Ei, Jana, sóc el Sergi de Ràdio Sant Sadurní. El nostre escut té elements molt lligats a la nostra activitat econòmica, una premsa i dos raïns que aboquen un poble de vinya amb accent 100% penedès, i que, com no, som un centre mundial a l'elaboració de vins i escumosos. Durant dos segles van pertànyer a sobirats fins que Ferran el Catòlic el va incorporar a la jurisdicció reial, i d'aquí la corona de Vila i les quatre barres.
4: Algun comentari sobre la imatge de Sant Sadurní, Joan?
3: Sí, doncs mira, fixeu-vos que ha dit, com que el rei va donar un privilegi, poden tenir les quatre barres d'aquests comtes. Perfecte. La corona mural ens està dient que és un poble gran. I, finalment, l'emblema, o element parlant, no ens està parlant ni d'un edifici o un monument característic, no? Com podria ser Vilanova i la Geltrú, que parlàvem abans, amb el castell. No ens està parlant del nom del poble. No ens està parlant del sant patró. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant de la seva activitat econòmica. Això és poc habitual en els escuts, Però, clar, quan és un cas tan excepcional com Sant Sadurní d'Anoia, em sembla a mi que té tot el motiu de ser que en el seu escut facin constar una activitat que dona feina quasi bé a la meitat de la població d'aquell poble.
1: Joan, i n'hem deixat un de gran pel darrer. Escoltem-lo.
10: Ei, Anna, què tal? Molt bona, Joan, com esteu? Mireu, soc l'Adrià Tella, de Ràdio Ciutat de Tarragona, i evidentment us volia parlar de l'escut de la nostra ciutat, un escut que de ben segur ha de tenir moltíssima història darrere. Tarragona va ser capital de la Tàrraco romana, és ara mateix capital de província, per tant tot això s'ha de notar en aquest escut. Un escut, segons el que diuen també, amb moltíssima relació no només amb aquest passat de la ciutat, sinó també amb la corona d'Aragó. La imatge principal, un camp daurat amb quatre verats ondats de color vermell col·locats en vertical. A primera vista poden recordar, evidentment, les quatre barres que tots tenim al cap, però en realitat són una representació pròpia i diferenciada del senyal reial, amb aquests elements ondulats que formen part de la simbologia tradicional de Tarragona, que es troben també, per exemple, en la bandera de la ciutat. Una de les coses més curioses és que aquests símbols ja apareixen documentats en representacions antigues de la ciutat, com en llibres d'actes municipals dels segles XIV i XV, cosa que demostra la seva llarga vinculació amb la ciutat de Tarragona. A més, l'escut ha incorporat al llarg del temps altres elements, com la corona i la palma, relacionats, diuen, amb privilegis i reconeixements històrics concedits a la mateixa ciutat. També, en alguns casos, hi apareixen alguns lemes en aquest escut de Tarragona. Al final, és interessant veure com un escut no és només una imatge que representa un municipi, un poble o una ciutat, sinó que és una peça que explica moltes vegades d'on ve aquesta ciutat, quina ha estat la història i quins elements han definit la seva identitat. Ens fa molta il·lusió participar en aquesta conversa que teniu i descobrir amb vosaltres totes aquestes curiositats que s'amaguen darrere els escuts municipals i darrere del d'aquest, del de Tarragona.
1: Joan, doncs l'Adrià ens ha fet una gran exposició. Res a afegir?
3: Sí, tant que tinc a afegir.
1: Doncs
3: l'escut de Tarragona és molt interessant, no? Ell parla de que com a capital de província és un escut especial. No, això no es distingeix en heràldica. En heràldica, si us fixeu, per exemple, l'escut de Lleida o l'escut de Girona, són escuts que poden arribar a ser molt simples, molt senzills. El que sí que es distingeix en heràldica molt clarament és si en aquell lloc hi ha hagut una seu nobiliària, si en allà hi ha hagut un marquès, un comte, un príncep, no? Per exemple, en el cas de Girona, la corona és de príncep, perquè és el principat de Girona. En el cas de Barcelona, la corona és de rei, perquè va ser seu del regne. En el cas de Tarragona, desconec si va ser seu d'algun noble. Sí que l'escut té una corona, sembla de príncep o de marquès, per tant, potser en algun moment va ser seu també, però el que sí que puc dir és que de Tarragona és d'aquests escuts que no han fet els deures, que són no oficialitzats.
1: Ostres!
3: Sí, i ho entenc, perquè realment és un escut molt pompós, un escut molt maco, amb tot d'elements vegetals, tant de la part superior la palma, com aquesta alzina i llorer, el llaç inferior, però clar, l'escut també té una forma molt, molt curiosa, que no s'assembla o no s'aproxima al caironat legal. Per tant, Tarragona, suposo que com a poble enamorat d'aquest emblema, és d'aquests que els hi costa, no, de fer aquest canvi i de simplificar-lo i acostar-lo al que realment mana l'heràldica.
1: I a més
3: un
1: a
3: detall,
1: més...
3: Molt...
1: Digues.
3: Sí. No, un detall molt interessant, que és aquestes onades que ens ha explicat, que també les podem trobar en altres escuts, com el de Badalona o el de Girona. Aquestes zones, en heràldica, s'anomenen vair. El vair era una forma de decorar els escuts que no era pròpiament afegint-hi símbols, sinó afegint-hi com una decoració que avui en dia en diríem un estampat. Recordem que els escuts provenen d'objectes físics, escuts defensius. Molts d'aquests escuts es cobrien amb elements que els donaven esmorteïment quan algú li donava un cop. I moltes vegades aquests elements d'esmorteïment eren pells. Aquest vair, i el vair d'ones pròpiament, que és el més típicament català, que és aquest més ondulant, el vair normal és més geomètric, de cantos més afilats, és un estampat que prové de l'antic costum de col·locar pells d'esquirol. En el moment en què traiem la pell a un esquirol, ens queda la zona de la panxa i la zona de l'esquena. Que a l'obrir-lo, com si fos un llibret, no, ens queden aquestes marques, no, com de les potetes i del coll, que ens fan aquesta forma d'aquest ondulat. Si busqueu per internet el vair, a vair heràldica, veureu que és una forma així que marca molt bé el coll i les dues potetes inferiors. I aquesta successió d'aquesta geometria és la successió que farien les pells d'esquirols col·locades una al costat de l'altra.
1: Doncs, Joan, molt curiós, com tot el que ens has explicat. Moltíssimes gràcies per aquesta lliçó magistral d'heràldica que ens has fet avui. Gràcies també a la Laura per portar-te fins a la ràdio, fins a Ona Malgrat. Una abraçada enorme a tots dos i, escolta'm, algun dia tornem a parlar d'escuts, que està tothom aquí amb ulls com plats.
3: Un plaer.
1: Gràcies. Sí.

0: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona del 9FM. Escolta, que m'agradaria portar-te un tema que no sé si t'encaixa o no, però ostres, crec que és un tema xulo de parlar i em faria il·lusió portar-te en Josep Prat de Saba, que és escloper, un ofici que ara mateix no és el més sentit i ell és l'últim escloper de Taradell. O sigui, al final et portaré una relíquia, un tresor de la nostra comarca. Va, a veure si t'agrada i en parlem en els propers dies.
1: Hola, bona tarda, Anna i oients del Rambla 54. Mira, sóc el Jordi Abril, el tècnic de Ràdio Ciutat de Badalona. Estem preparant un reportatge sobre l'anís del mono. El Martí Villegas va venir l'altre dia i van començar a fer-lo, a buscar coses, anècdotes, històries sobre aquesta fàbrica i aquest licor tan famós al món sencer. Espero que us agradi.
2: Sóc el Carlos, hem vingut a viure aquí al carrer Sant Miquel ara fa 6 mesos. I bé, la primera vegada que ens trobem això, la meva dona sí que és de Rubí, sí que coneixia aquesta cosa que feien cada any, i els seus cosins també, però jo no l'havia vist mai. La veritat és que és una cosa molt xula, molt participativa, comptant a tots els veïns, encara que siguem nous, i bueno, m'ha agradat molt, crec que vindrem cada any, està molt bé.
3: A la ciutat de Rubí hi ha molts carrers amb noms propis, Sant Jaume, Santa Maria, Sant Magí, i és molt típic celebrar el sant del carrer fent festa. Però hi ha una festa que és una mica diferent, la festa del carrer Sant Miquel, de la que ens parlava el Carlos. El carrer Sant Miquel es troba al centre de Rubí, a prop d'escoles i del mercat municipal. És un carrer que, com molts altres, sempre ha estat ple de famílies, algunes, com el Carlos, acabades d'arribar, i altres de tota la vida, com la de la Marta.
4: Doncs jo porto visquent aquí des de petita, ara tinc 27 anys i ho recordo de sempre, de pintar el carrer, de sortir al sopar, de sortir al dinar, de córrer per aquí amb la bici, amb el patinet, i bueno, és una festa que ens encanta, la veritat.
3: Com diu la Marta, cada setembre, pels volts de Sant Miquel, que és el dia 29, organitzen un cap de setmana de festes on celebren la familiaritat, la comunitat i la història que uneix el carrer. Aquest any ha estat la 46a festa del carrer i, com cada any, les activitats estrella van ser les mateixes: el sopar i el dinar veïnal i la pintada gegant. I és que és aquesta pintada gegant el que fa que el carrer Sant Miquel es conegui també amb un altre sobrenom, el carrer dels dibuixos.
5: Em dic Txell Martí i he vingut a pintar el carrer per les festes de Sant Miquel. Estic pintant uns dibuixos d'uns vídeos que es diuen Digital Circus. La pintada sí que és el més xulo.
3: I és que els veïns més petits del carrer, amb ajuda dels adults, pinten l'asfalt. Dibuixos animats, sèries, videojocs, de tot. I no és temporal, ho pinten amb pintura i els dibuixos queden allà tot l'any, acompanyant els veïns i veïnes. I tot i que els dibuixos canvien cada any i són cada cop més moderns, la tradició ve de lluny. I ens ho explica Dani Bové, president de l'Associació de Veïns del carrer Sant Miquel.
6: Jo des de ben petit, jo sempre he viscut la festa del carrer, amb el meu pare, junt amb el Joan Turó, van ser els que van començar a iniciar tot això, i nosaltres, doncs, quan ells es van anar fent grans, i vam dir, doncs, bueno, donem una empenta a nosaltres. Quants anys? Molts anys, potser fa, no sé, 14 o 15 anys, ben bé que ho portem nosaltres, el que som el jovent, que ja no ho som tant.

0: d'anys, va passar a ser feta a l'asfalt. Com amb aquest canvi, molts altres canvis han passat en el veïnat i cada cop són més necessàries les activitats de comunitat per poder conèixer a la resta de veïns.
1: Ha canviat i és veritat que hi ha molts veïns, molts no participen doncs perquè no els hi ve de gust, però clar, ha canviat a tot. Quasi bé tothom ens coneixíem allà i ara doncs, ja coneixes a molts veïns, però al final els blocs d'edifici porten aquestes coses. El dia a dia, un va amunt, l'altre va avall, no coincidim amb horaris i és difícil de conèixer tothom.
0: Però tornem de nou al passat. Tot i que ara la festa del carrer és autofinanciada pels veïns i els negocis locals, en el seu inici va poder ajudar-se, almenys un any, de les ajudes de l'Ajuntament. I és que hi ha una menció al diari local La Rubricata de setembre de 1980, on s'anuncia que es donaran ajudes a tres carrers de Rubí per fer les seves festes populars, entre ells el carrer Sant Miquel. Però i si anem més enrere? Perquè aquest carrer porta des de molts anys al mapa de Rubí. Com a curiositat, abans de les festes i del sobrenom del carrer dels dibuixos, es coneixia com el carrer dels llauners. Això es deu a que antigament els comerciants nòmades de la zona s'ajuntaven al torrent de l'Alba, un torrent que ara dona nom al carrer que fa cantonada amb Sant Miquel. Òbviament, les festes van tardar encara més d'un segle a prendre forma. Quan ho van fer, va ser gràcies als pares dels actuals organitzadors que van portar endavant la iniciativa. Però la seva essència era la mateixa que ara, una festa veïnal amb una gran pintada que fes somriure i divertir-se als infants. Però el que sí que expliquen és que el panorama dels dibuixos animats que pinten al carrer era molt diferent del que és ara.
1: Els que coneixíem els menys, que ens feien gràcia, suposo que n'hi havia molts menys, però bueno, es feien personatges de la tele o de TVOs, el Mortadelo, el Super López, tots aquests coses es feien a la paret, De vegades no eren personatges de televisió, a lo millor doncs era, no sé, papallona, o era un cotxe, o era, saps, no s'havia d'omplir molta paret i no hi havia tanta possibilitat com ara. Són molts, ja ni els coneixem, els que són més grans ja ens perdem amb aquestes coses. Però era una altra. La televisió no és com ara, que hi ha moltes plataformes, moltes sèries, molta... I sí, es buscaven dibuixos d'aquella època, però al mateix temps, doncs alguns que no era cap personatge en si, sinó era més el cotxe, l'avió, el camió, coses d'aquestes.
0: Lluny d'aquests avions, camions, Mortadelos i Filemons queden ara els dibuixos actuals. Aquest any han quedat a l'asfalt els Minions, Stitch, el Titó, Digital Circus, Magic Animals i altres dibuixos que queden ben lluny de les antigues generacions. Però al final del carrer hi ha una pintura que no és de cap sèrie ni pel·lícula, el Drac de Gaudí. I és que cada any la festa agafa una temàtica diferent, amb la que decoren l'entrada i les cases. I aquest any ha estat Gaudí. I han decorat la porta amb les seves obres, incloent un dels dracs del Parc Güell. Però cada any pensen idees noves i diferents.
1: De temes, doncs mira, va haver-hi un any que vam decidir fer la República del carrer Sant Miquel, vam fer una bandera, la vam fer un escut, bueno, també vam fer el mar. Sí, se n'han fet de tot tipus i molt variats, i uns anys amb més feina, uns altres amb menys feina. L'any passat el vam fer de cuina catalana, perquè era l'any mundial de la cuina catalana, una cosa d'aquestes. I vam decidir, doncs, vam fer plats, vam fer com si fos una cuina, amb fogons, amb una mica la imaginació dels artistes.
0: I tot i que cada cop som més veïns, l'essència de la festa es manté en coses com el dinar popular amb la paella de l'Adela.
1: Està boníssim. I l'Adela, doncs, des del principi que va començar a fer la paella, jo no en soc conscient quan va començar, però des de fa molts anys és ella la que se'n cuida. Ara sí que és veritat que és la de l'Adela Tamayo, que viu és veïna del Sant Miquel de tota la vida. I ara sí que s'ha buscat ajudants, perquè clar, ja ens anem fent grans tots, no? Però és el seu arròs. I surt boníssim cada any. I de fet ja l'esperem, i per això ja és l'arròs de l'Adela. Ja quedarà per la història, això, no?
0: Però el més important és que, com va passar d'avis a pares, ara ho volen fer seguir amb els fills del carrer.
1: Van decidir fer això per fomentar el veïnatge, per crear una amistat. Bueno, van anar passant els anys i ens van anar fent, fins que va arribar un moment doncs, que evidentment es van cansar, i llavors vam ser els fills els que vam continuar, i ara estem nosaltres i esperem que els nostres fills s'hi afegeixin quan toqui.
0: Aquesta és la història de la festa del carrer Sant Miquel, que va fer canviar el sobrenom del carrer dels Llauners al carrer dels Dibuixos. Una festa que fa veïnatge i poble.
2: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar

0: el problema de suma els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. Estem coneixent a poc a poc la lletra petita d'aquest text que ahir va aprovar el Consell de Ministres i que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Dos decrets que s'han de debatre, recordem-ho, divendres al ple extraordinari del Congrés. Precisament, el Congrés ha retirat la immunitat a Félix Alonso i el Tribunal Suprem té via lliure ara per jutjar-lo. L'alcalde d'Altafulla i exalcalde d'Altafulla i diputat de Sumar en Comú Podem està sent investigat per presumpta prevaricació administrativa en la seva etapa al capdavant del consistori. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Carol Cubota.
2: El Congrés ha aprovat per unanimitat el suplicatori demanat per l'alt tribunal i un cop retirada la immunitat, Félix Alonso ja no compta amb la condició de forat. Passarà, doncs, a ser investigat pel Tribunal Suprem, que veu indicis suficients que l'exalcalde d'Altafulla hauria comès un delicte de prevaricació quan era el màxim representant de l'Ajuntament. La causa està relacionada amb diversos contractes menors adjudicats principalment a Milà Advocats i a Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, gestionades per dirigents ecosocialistes de l'entorn polític d'Alonso. El Suprem considera que hi ha indicis que alguns serveis recurrents el 2017 es van contractar mitjançant aquesta fórmula per evitar els procediments de publicitat i concurrència. Així mateix es van pagar factures fora del termini establert en un contracte menor. Alonso, que va declarar com a investigat el juny passat, nega haver comès cap irregularitat ni haver fraccionat contractes. L'exalcalde d'Altafullenc podrà continuar exercint els seus drets com a diputat amb normalitat, ja que la retirada de la immunitat no comporta la suspensió parlamentària ni cap altra conseqüència pel que fa al seu exercici polític.
1: Més temes. El primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham, ha assegurat que el país analitzarà totes les opcions sobre la relació amb la Unió Europea, després que dimarts, durant el Congrés Anual del Partit Laborista, afirmés que el Brexit va provocar més danys que beneficis. En una entrevista a la BBC, Burnham ha dit que no descarta arribar fins al final i plantejar la reincorporació del Regne Unit al bloc europeu 10 anys després d'aquell Brexit. I el Saló Nàutic de Barcelona exposarà enguany més de 200 embarcacions i comptarà amb la presència de prop de 300 marques nacionals i internacionals. Se celebrarà del 14 al 18 d'octubre als Molls de la Fusta i Marina Port Vell Barcelona i disposarà de 170 expositors. Es tracta de la 63a edició del Saló.
0: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030. El president ho ha exposat durant el debat de política general, torn de rèplica al president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. El president ha anunciat la construcció de 15 noves residències públiques i la incorporació a la xarxa pública de gairebé un terç de les places privades. El pla suposarà una inversió de 878 milions d'euros.
2: I crec que estem en condicions d'anunciar que podem plantejar pel 2030 la creació de 20.000 places. De 20.000 places. Que comportaran 15 residències públiques, la resta serien places concertades, un model de concertació, unes 15.000 per gent gran i unes 4.500 per persones amb discapacitat. Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquest moment les llistes d'espera que tenim a Catalunya estan al voltant de les 20.000 persones.
1: I els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als serveis territorials d'educació i formació professional de Lleida davant les pressions, diuen, que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs que ha començat amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, a la que es van adherir 1.500 centres educatius. La portaveu d'USTEC és Rosa Aguilar.
3: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol, el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
1: Els professionals de l'unitat de fotografia científica dels Mossos han descartat que l'escopeter acusat avui de l'Ull a Roser Espanyol l'1 d'octubre de 2017 l'apuntés directament. A la tercera sessió del judici celebrada avui han assegurat que en l'observació de les imatges recopilades als voltants de l'escola Ramon Llull l'arma està inclinada i està apuntant al terra. I l'OTAN ha confirmat que Rússia ha enviat un document a l'organització en què amenaça amb l'ús del seu arsenal, incloses les armes nuclears, si un membre de l'Aliança Atlàntica ataca territori rus. Segons el portaveu de l'OTAN, Alison Hart, l'organització ha contestat la missiva i ha assenyalat que l'OTAN és una aliança defensiva i que cap de les seves activitats o exercicis representa una amenaça per territori rus. Al seu torn, el secretari general, Mark Rutte, ha insistit que no existeix una amenaça imminent d'atac per part de Rússia.

dubte d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado. Nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encena espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna.

son i pensa, vaquerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa i tira per la carretera.

0: una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari, Jordi Fortià.
2: És només algunes de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres i pel qual encara no compta amb els suports ni de Junts ni de Podem. Els decrets han estat avui motiu de picabaralla al Congrés entre la portaveu de Junts, Marta Madrenas, i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
3: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
4: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
1: Junts vol reprovar el president Illa mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, el collen perquè compleixi els acords i vol sostenir la legislatura.
2: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové li ha reclamat avançar amb el conflicte polític i Illa no descarta una consulta sobre l'autodeterminació.
5: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre'n, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser referendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
6: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania el que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. L'amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
1: Protecció Civil torna a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda.
2: A les Terres de l'Ebre es podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per això, en aquesta zona avui ja s'està treballant per protegir els punts més vulnerables.
1: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
7: I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
8: Per la porta de l'Almacén me va entrar tot l'Almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
1: En cultura, la Fundació Òpera a Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions.
2: La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra. Òscar Lanuza és el director de la Fundació Òpera Catalunya.
9: En l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena i no per enllà, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça està jugant a Roma el segon partit de la Lliga de Campiones.
10: A 6:45 de la tarda ha començat el partit i ja en el temps de descans el resultat és de 0-2 pel Barça gràcies als gols de Caroline Graham i d'Oladipo en pròpia porteria.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps a les portes d'una nova tongada de pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Fora de Catalunya les últimes hores i, de fet, a hores d'ara estem tenint alguns ruixats més aviat de curta durada, però alguns d'intensos entrant per totes les comarques de Ponent, des del Pirineu fins a l'Ebre, de fet, i algun d'aquests xàfecs doncs s'anirà endinsant una mica més les immediates hores, arribant a gran part de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central. Quan més cap a la Costa Brava tindrem més clarianes, almenys aquestes immediates hores, però també aquesta propera nit i, sobretot, aquesta matinada es carregarà una mica a la Costa Brava. Aquesta nit amb una temperatura agradable i esperant a un dijous, ja a banda de començar el nou mes, de temps més regirat, al voltant del mig matí migdia tindrem alguns ruixats intensos a cavall del Camp de Tarragona i de l'àrea de Barcelona, sobretot els Vallesos i el Penedès. I ja durant la tarda, les tempestes més fortes cauran al Prepirineu, al de Lleida sobretot, i atenció a les Terres de l'Ebre, la nit de dijous a divendres plourà a bots i barrals. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Les comunitats autònomes hauran de pagar el deute de llogaters vulnerables si el pis és d'un petit propietari. És només alguna de les mesures que formen part de la lletra petita que s'ha conegut avui del primer dels decrets d'habitatge que el Congrés ha de convalidar divendres.
3: El conegut com el decret Mari Carmen, el que té menys consens, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters amb 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats i preveu la renovació automàtica de contractes amb algunes excepcions. Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres al ple extraordinari que ha de debatre i validar els decrets. De moment, però, els de Carles Puigdemont ja han mostrat desacord en alguns punts.
0: Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret de més consens polític i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Carina Bebe.
4: Segons l'esborrany del segon decret, que s'hauria de publicar demà al BOE i que no té consens polític, la indemnització només es preveu si la rescissió del contracte és per causes no justificades i es descarta, per exemple, si el propietari necessita l'habitatge per a ell o pels seus familiars. Si arriba la data de venciment del contracte i cap de les parts es fa enrere, es renovarà obligatòriament durant 5 anys o 7 si el propietari és una empresa. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
5: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venda. Els que ja estan, escolta'm, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
4: El que avui es publica és el primer decret que contradiu el segon, ja que limita la renovació dels contractes a 2 anys. Sense definir què és un fons voltor, prohibeix a les persones jurídiques comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. A més, preveu que les autonomies costegin els impagaments per evitar desnonaments amb compensacions posteriors de l'Estat. Els lloguers de temporada hauran de ser de més d'un mes i menys d'un any, i els ajuntaments podran cobrar el doble d'IBI als pisos que facin més de 3 anys que estan tancats.
0: I dèiem ara, en portada, Junts i Podem mantenen encara la incògnita sobre el seu vot de divendres, el ple extraordinari que ha de debatre i validar aquest anomenat decret Mari Carmen.
3: Escoltem Marta Madrenas, portaveu de Junts, i la resposta d'Isabel Rodríguez, ministra d'Habitatge, que reclama als grups polítics responsabilitat.
6: Nosaltres tot això ens ho hem pres seriosament i estudiarem els textos, ho farem amb el rigor que vostès no estan demostrant.
7: Yo espero de su grupo parlamentario, de una fuerza que ha tenido la posibilidad de gobernar una parte importante de nuestro país, como es Cataluña, altura de miras.
3: El PP, però, ja ha expressat el seu rebuig.
0: També n'ha parlat de tot plegat el president espanyol en compareixença amb el president francès, Emmanuel Macron.
3: Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els decrets puguin ser convalidats divendres al Congrés. També acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge, en concret al govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso en relació al cas Mari Carmen.
8: He escuchado al PP decir que soy traidor también en esto. No sé muy bien yo qué significa ser traidor, ¿a quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses, ¿qué quiere que le diga? Pero claro, todo este debate, no hay que olvidarlo, también surge por la incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad de determinados responsables políticos vinculados con el Partido Popular que no han hecho ni han movido un dedo ante el desahucio de Mari Carmen.
0: Mentrestant, creix la pressió al carrer. A l'acampada de la plaça del Sol de Madrid s'hi ha sumat les últimes hores una altra a la plaça Catalunya de Barcelona amb més de 100 participants.
3: Els acampats reclamen solucions per accedir a un habitatge assequible i digne. No pensa marxar fins divendres com a mínim, tot coincidint amb el debat i la votació que se celebrarà al Congrés.
0: I a Tarragona a aquesta hora també han començat una altra concentració en defensa del dret a l'habitatge. Anem cap allà. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
9: Bona tarda. La pluja ha irromput a la concentració que des de les 7 de la tarda protagonitzen un centenar de persones a les portes de la subdelegació del Govern Central a Tarragona. Una pluja que, en certa manera, ha estat desduint la mobilització i tots els parlaments que s'han dut a terme al principi en favor d'un habitatge per tothom. Aquest és precisament el lema de la protesta que ha rebut el suport del Sindicat de l'Habitatge. Hi ha molta gent jove que precisament explica que es fa difícil marxar de casa amb l'elevat preu de lloguer. Denuncien, a més, els desnonaments. Recorden que només a Tarragona n'hi va haver 500 al llarg de l'any passat. Sota un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana que regulen la circulació, es porta a terme aquesta concentració des de les 7 de la tarda. De moment no talla la plaça Imperial Tàrraco. Això sí, ha minvat la participació de suports de la gent a causa de la pluja que cau sobre la ciutat de Tarragona.
0: Moltíssimes gràcies, Tere. I d'habitatge també n'ha parlat el món municipal, que defensa un replantejament pel que fa a l'accés a l'habitatge públic en la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026.
3: Hi han participat els alcaldes de Badalona, Xavier García Albiol, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que també han posat de manifest les seves discrepàncies pel que fa al decret Mari Carmen.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero, bona tarda.
10: Bona tarda. L'alcalde de Badalona, Xavi García Albiol, ha defensat fer un replantejament pel que fa a l'accés de l'habitatge públic. La demanda de la societat ha canviat, diuen, els darrers 20 anys. El col·lectiu més vulnerable s'hi suma ara, ha assenyalat la classe mitja o mitja baixa, que tampoc pot accedir als preus que ofereix el mercat lliure. Albiol ho ha destacat durant la quarta edició del Fòrum Barcelona Desperta 2026, a la xerrada anomenada La visió municipal de l'habitatge públic, on ha debatut juntament amb l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, i l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés. La futura aprovació del decret d'habitatge pel govern espanyol arran del cas de la Mari Carmen ha generat també discrepàncies entre els diferents batlles. Albiol ha assegurat que aquesta aprovació provocaria que els propietaris no lloguin pisos a la classe mitja i mitja baixa. Ha afegit a més que la inseguretat jurídica actual perjudica els propietaris. En el cas de les alcaldesses de Santa Coloma i Sabadell, han coincidit en situar un dels orígens de la crisi de l'habitatge en el posicionament dels grans tenidors, com els fons voltors, i no pas en els petits propietaris. L'habitatge, han assenyalat, és un bé bàsic i no de consum. Per tant, han alertat, no s'ha d'utilitzar per guanyar diners.
0: Al Parlament i en la segona jornada del debat de política general, Junts vol reaprovar el president Illa, mentre que els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, el collen perquè compleixi els acords si vol sostenir la legislatura.
3: A les respostes, el president no ha descartat una consulta sobre l'autodeterminació i sancions contundents per incomplir la llei en habitatge. Illa també ha fet avui un altre anunci. Proposa que el Parlament impulsi endurir les penes pertinença il·lícita d'armes.
0: Mont Carvajal.
11: Els grups han fet les seves propostes i el president els hi ha anat responent. Ha començat Mònica Sales de Junts assegurant que Illa és el pitjor president de la Catalunya moderna, no és digne del seu càrrec i anunciant que el vol reprovar.
12: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. Ha arribat el moment de pronunciar-se sobre la seva presidència. Per això li anuncio que avui el grup parlamentari de Junts presentarem una proposta de resolució per reprovar-lo com a president de la Generalitat.
11: Pel que fa als socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns li han exigit que no s'adormi, que acceleri els acords i els intensifiqui. Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, li ha reclamat avançant la resolució del conflicte polític.
13: Vostè és president i els seus companys del PSOE ho han acabat reconeixent i s'han compromès a treballar per resoldre, acceptant que la proposta que es posi damunt de la taula haurà de ser refrendada per la ciutadania de Catalunya. Ho van signar.
14: Hi ha acords en què sigui al final la ciutadania la que acabi dictaminant cap on vol conduir el país. I hem de buscar els instruments per fer-ho. No dic que no, no he dit mai que no. Amnistia, punt de sortida, no punt d'arribada.
11: I Jèssica Albiach dels Comuns li reclamen més valentia en habitatge i, per exemple, incrementar les multes. D'altra banda, Illa vol que el Parlament proposi refer el Codi Penal espanyol per endurir les penes per tinença il·lícita d'armes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Protecció Civil ha tornat a activar l'Inuncat davant la previsió de pluges torrencials demà dijous i alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a la tarda. Les Terres de l'Ebre podrien acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
3: El Metocat ha més avisos a bona part del país per precipitacions que poden ser especialment intenses a l'Ebre, al Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Concretament, entre aquesta nit i la matinada de dijous a divendres, s'esperen tempestes intenses, calamarsades i precipitacions molt abundants en un total de 36 comarques.
0: Els experts avisen que a partir de la matinada pot començar a descarregar amb força les Terres de l'Ebre. Per això avui allà ja s'han començat a preparar per evitar inundacions als punts més conflictius. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
15: Alguns veïns, en veure les previsions de les pròximes hores, ja han començat a preparar planxes, fusters i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni entre els habitatges. I és que en esta zona de Santa Bàrbara, l'aigua del barranc del Pelós ja ha provocat inundacions importants en diverses ocasions. Ho explica una veïna del carrer, Sílvia Calvo.
16: Per la porta de l'Almacén me va entrar tota l'Almacén, hasta l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, ens agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
15: L'episodi de l'octubre de l'any passat encara és molt present. L'aigua va arribar a entrar als baixos de diversos habitatges i va deixar al darrere fang desperfectes i molts objectes malmesos. L'Ajuntament ha fet actuacions per millorar l'evacuació de l'aigua i completa la canalització del barranquet. També està prevista una bassa de laminació per retindre part de l'aigua de les avingudes del barranc del Pelós.
0: Tot plegat quan encara cuegen les conseqüències dels aiguats d'ahir. Un dels punts on va caure amb més força i la tarda és a l'Estartit, on avui les brigades s'han passat hores traient fang. Aquí van arribar a caure i fins a 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tot Catalunya. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
17: Fang, bassals i brutícia. L'Estartit ha treballat durant tot el dia per recuperar la normalitat després de l'aiguat d'ahir al vespre i van caure 116 litres per metre quadrat, el registre més important que van deixar les tempestes a tota Catalunya. La pluja va descarregar amb força entre les 6 de la tarda i quarts de 8 del vespre. En poc més d'una hora van caure més de 100 litres per metre quadrat. L'aigua que baixava des del Montgrí i Rocamaura va convertir els carrers en autèntics rius i va inundar-los, sobretot a l'Estartit. Des del consistori asseguren que no han lamentat danys greus. El que ahir a la nit estava inundat, avui al matí ja no tenia pràcticament aigua. Espais com la zona esportiva i la carretera entre els dos nuclis no havien quedat mai tan afectades. A partir d'avui, la feina de l'Ajuntament és clara: fer balanç de les diverses afectacions. Hi ha equipaments municipals amb goteres i també camins que han patit danys a causa de l'aiguat.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a una jove diumenge passat a Sant Adrià del Besòs.
3: La Divisió d'Investigació Criminal de la Policia s'ha fet càrrec del cas. Els fets haurien passat al polígon industrial del Sot.
0: Denuncien també quatre agents de la Policia Municipal de Sabadell pel cop de colze a un jove durant la festa major.
3: El cas es va viralitzar a principis de mes arran d'un vídeo on es veu un agent donant un cop de colze a l'abdomen d'un noi, el qual cau a terra. Després, tres agents l'immobilitzen. Alerta Solidària ha presentat una querella als jutjats per tracte vexatori, falsedat documental, simulació de delicte i detenció il·legal. També han presentat una denúncia administrativa perquè l'Ajuntament investigui els fets, suspengui cautelarment el caporal que dona el cop de colze i a partir del carrer els altres tres policies.
2: Notícies en xarxa.
0: 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta de la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia.
3: És a dir, insults o verbalitzacions dels agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Es tracta del primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic un moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones.
0: Maite Polo.
18: Gairebé la meitat de les persones sense llar a Barcelona asseguren haver patit com a mínim una agressió física. Una de cada 10 diu que ha estat una agressió de tipus sexual, sobretot dones, i 6 de cada 10 expliquen que han estat insultats, humiliats o bé amenaçats. José Luis Miralles ha estat atès per Arrels. Va viure 18 anys al carrer.
19: Un dia en la guagua entraron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no?
18: La directora de Reels és Beatriz Fernández. Ha fet autocrítica i ha assenyalat la manca de compliment de funcions de les administracions.
20: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs, els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
18: Dues de cada tres agressions que pateixen les persones sense sostre no les denuncien per por, per desconeixement o bé per manca de confiança en el sistema.
0: I els sindicats educatius USTEC, CGT i la Intersindical denuncien pressions de les institucions perquè reverteixin la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies. Els sindicalistes han reivindicat que el tema principal són les mancances estructurals del sistema. Carla Serrano.
21: Aquest dimecres al matí els representants dels sindicats han presentat una denúncia formal als Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional de Lleida davant les pressions que estan patint els docents del país per part de les institucions per revertir la iniciativa de no fer sortides ni colònies durant el curs 2026-2027 amb la campanya anomenada Aturem les sortides i les colònies, on s'hi van adherir 1.500 centres educatius. En aquest sentit, la portaveu del sindicat USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha posat èmfasi en el que la conselleria s'asseia a negociar.
22: Som aquí per denunciar aquesta situació i sobretot per posar de manifest que aquesta és una mesura de pressió, que el que vol el professorat ha entès que amb aquesta mesura de pressió el que ens situàvem era en una pressió cap a la conselleria perquè s'assegui a negociar el que realment és important, que són les mancances estructurals que pateix el nostre sistema educatiu.
21: A més, Aguilar ha advertit que aquestes pressions per part del govern el que pretenen és tapar el debat important, i aquest no és el debat de país que proposa el president Salvador Illa.
0: En cultura, la Fundació Òpera Catalunya portarà el Teatre Líric a 13 localitats en 64 funcions. La 39a edició del cicle presenta 4 òperes, 3 d'elles de nova producció, entre les que destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra, David Navarro.
23: La temporada arrenca el proper 14 d'octubre amb una nova producció de l'Elisir d'Amore, de Donizetti, que farà 4 funcions al Teatre de la Faràndula de Sabadell i després passarà per 10 ciutats més. Enguany, el cicle arriba a les 54 funcions en 14 ciutats, de Sabadell a Lleida, passant per Girona, Tarragona, Barcelona o Viladecans. La temporada, com ha explicat el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza, busca l'equilibri entre cantants amb carrera consolidada i veus emergents, amb 15 solistes debutants.
24: I en l'àmbit de la lírica és molt difícil iniciar una carrera, és molt difícil debutar, tant pels cantants com pels directors d'escena, i no per renyar, pels directors d'orquestra, i per tant és important que reservem aquest espai per donar-los entrada, debutant en un títol del qual podran fer 10, 12, 15 funcions i que segur que marcarà la seva carrera.
23: Entre les noves produccions destaca la sarsuela catalana Cançó d'amor i de guerra i Aïda, que tancarà la temporada al Cursal de Manresa per celebrar el centenari del teatre, que es va inaugurar justament amb l'òpera de Verdi.
0: I a aquesta hora s'estrena al cinema Duel a 8.000 metres, un documental dirigit per Raül Llimós i Álvaro Sanz, que recupera la cursa de dos alpinistes catalans, Ferran Latorre i Òscar Cadiach, per convertir-se en el primer català a completar els 14 8.000s del planeta. Esplugues Televisió, Paula Marco, bona tarda.
25: L'any 2017 aquests dos alpinistes arribaven al mateix punt, 13 dels 14 8.000 del planeta. A la Torre només li faltava l'Everest, mentre que Cadiach tenia pendent el Broad Peak. Amb un únic cim per completar, començava una cursa per convertir-se en el primer català a coronar les 14 muntanyes més altes de la Terra. El documental, però, va molt més enllà d'aquesta rivalitat, i el que vol retractar és dues trajectòries diferents unides per una mateixa passió per la muntanya, i acaba justament posant en primer pla allò que queda quan desapareix la competició, que és la relació i la germanor entre dos alpinistes. Així mateix ens ho ha explicat l'Álvaro Sanz, un dels codirectors del projecte.
26: Doncs jo crec que aquesta història, més enllà d'un duel real, no?, el que seria un pic entre dos alpinistes, al final el que intentes és un tribut, no?, a dos grans alpinistes del nostre territori, que és el que volíem fer, explicar la seva història i donar-li una mica d'èpica.
25: En definitiva, es tracta d'un llargmetratge de 57 minuts, dirigit també per Raül Llimós, que es podrà gaudir a partir d'avui a totes les plataformes online de

0: favorable a les catalanes. Caroline Graham ha avançat el Barça al minut 18 i Oladipo s'ha marcat en pròpia al 40. I des de dos quarts de vuit tenim en joc dos partits més de futbol. L'Europa-Vilareal de la Copa de la Reina amb resultat de 0-0 i el Sestao River-Terrassa de la Copa Federació Masculina amb resultat 2-0 pels bascos. En bàsquet, el Kitsanàs Manresa està debutant a l'Eurocopa a la pista del PAOK de Salònica. Al tercer quart el resultat és de 46-48 pels manresans. D'altra banda, l'Espart Girona juga l'accés a l'Eurolliga a partir d'un quart de nou del vespre a Fontejau contra l'Emlat Konut Turk. Ens en porta l'última hora Pau Villafañe, de Girona FM.
1: Les gironines arriben amb l'avís de la Lliga Catalana, on van caure davant del Cadí la Seu, i Roberto Íñiguez ho ha reconegut. Si defensen com aquell dia, no hi haurà res a fer.
2: Pero todo pasa por hacerlo bien atrás, y ahora habla con las grandes del rebote. Podemos hacer esto muy bien, pero si reboteamos como el día de la Copa de Cataluña, pues de la Liga Catalana, bueno, no habrá nada que hacer.
1: Íñiguez, doncs, demana més intensitat, valentia i un joc més coral, a la vegada que ha aprofitat per encoratjar l'afició a ser el fontejau de les grans cites. L'única baixa gironina serà Axel Mercerón.
0: Tornant a l'ACB, l'Ilerna Lleida vol agafar el partit de diumenge contra el València Bàsquet com a exemple a seguir. Una victòria contra el vigent campió de la Lliga que ha endosat una dosi de moral a l'equip de Gerard Encuentra. Informa des d'UAU Ràdio, Sergi Guiu.
3: Té tot plegat, acaba de començar, però tal com deia el capità Oriol Paulí, la imatge a València cal repetir-la aquest diumenge.
4: El nostre ADN és el de ser un equip molt intens a darrere per poder córrer i anotar punts fàcils, i això és el que hem de seguir fent, no? Crec que a València vam estar molt bé, sobretot de mentalitat. Va haver-hi moments on l'equip, doncs, es va veure darrere el marcador, però tot i així vam seguir creient en nosaltres.
3: El debut a l'Espai Fruita Barris Nord serà diumenge a les 12 del migdia.
0: En handbol, el Freaking Granollers està jugant a la pista del Flensburg la primera jornada de la EHF. Al minut 12 de la segona meitat, els alemanys guanyen per 28-24. En waterpolo masculí, l'Atlètic Barceloneta està disputant la final de la Supercopa d'Europa contra el Marsella. Al segon quart, el resultat és de 6-4 pels catalans. I a les 9, el Catalunya i el Mataró s'enfronten en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina. TV Mataró, Oriol Debat.
5: Un enfrontament a priori disputat en aquesta competició que aquest any és més oberta que mai, amb diferents equips que s'han reforçat. Dani Ballart és l'entrenador de l'Assolim Mataró.
6: Una piscina molt petita i sempre una piscina difícil perquè no tenim espais per nedar, és una piscina amb mesures molt diferents a les que estem acostumades a jugar, i bé, un partit que, com ja veiem, no hi ha rivals fàcils, així que preparar-lo bé i intentar sumar 3 punts més.
5: Les barcelonines s'han reforçat aquest any, venen de guanyar amb claredat els Rubí i el Tenerife en les dues primeres jornades.
0: I en futbol sala, el Barça juga aquest vespre el partit avançat de la jornada 7 de la Lliga Prime Futsal. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana l'Oparrulo Gallec a partir de 3:15. I per acabar, l'Ali, actualitzem el resultat del Roma-Barça de la Lliga de Campions femenina, perquè ara mateix acaba de marcar Clàudia Pina i situa el 0-3 en el marcador al 54 de partit.
7: Déu-n'hi-do, gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
8: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional ha inclòs a l'ordre del dia del ple del pròxim dimarts, dia 6 d'octubre, els recursos del secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los la llei d'amnistia per considerar que el delicte de malversació en quedava fora. En el cas de Turull, el ple debatrà una nova ponència del magistrat José María Macías després que se li tombés la primera, que, recordem, donava la raó al Suprem. La nova ponència val, en canvi, aplicar l'amnistia per malversació a Turull i, més enllà d'això, afirma que ara el tribunal es va apartar de la finalitat de l'amnistia. Més temes. 8 de cada 10 persones sense llar a Barcelona han patit una agressió o bé discriminació alguna vegada, segons una enquesta feta al col·lectiu per la Fundació Arrels, i un de cada 4 ha patit aporofòbia, és a dir, insults o verbalitzacions als agressors fent referència al fet de dormir al carrer. Ho denuncia aquesta organització amb el primer informe sobre victimització i aporofòbia que han fet públic en moment d'ascens de discursos, diuen, que criminalitzen aquestes persones. La directora d'Arrels és Beatriz Fernández.
2: Moltes vegades les institucions encarregades de protegir aquestes persones, i no solament estic parlant dels cossos policials i judicials, sinó moltes vegades doncs els serveis sanitaris, els serveis socials, fins i tot nosaltres mateixes, les entitats, que som els garants, o hauríem de protegir aquestes persones, no ho fem.
1: I els fets delictius s'han reduït un 13% aquest any a Torredembarra. La dada l'ha facilitat la Junta Local de Seguretat, que s'ha celebrat aquest matí a l'Ajuntament. La reunió també s'ha anunciat la possibilitat que la torre compti amb un petit parc de bombers. Des del setembre de l'any passat s'han registrat 980 infraccions penals. Especialment significativa és la disminució en el nombre de delictes contra el patrimoni. Els robatoris amb força han baixat un 30% i amb violència o intimidació un 27%. I Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials. Demà dijous l'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona i s'estendrà durant la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden ser localment forts amb 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cornellà de Llobregat acollirà entre el 18 i el 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rivel. Amb la plaça Catalunya com a epicentre, una vintena d'espais repartits per tota la ciutat acolliran 70 representacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez es mostra optimista i diu que espera que els anomenats decrets Mari Carmen puguin ser convalidats divendres al Congrés. El president del govern espanyol també acusa el PP de no haver fet res en relació a l'escut social en habitatge. Sánchez ha demanat responsabilitat als grups per aprovar el decret.
2: Hemos hecho todos un esfuerzo enorme de diálogo, de negociación, de llegar a un acuerdo. Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber como presidente del gobierno de España, es que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
1: El segon decret, Mari Carmen, obligarà els propietaris a indemnitzar els llogaters en 12 mensualitats si no els renoven els contractes amb motius justificats. És la lletra petita d'aquest text que va aprovar el Consell de Ministres ahir, que preveu la renovació automàtica de contractes, però amb excepcions. Avui, però, el BOE només ha publicat el primer decret i concreta que els fons voltor no podran comprar habitatges per sota del 70% del seu valor. Una legislació que pel lobby de la construcció posa en risc el mercat de lloguer. Xavier Vilajoana és el president de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya.
3: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests ja demà ja estaran posats en el mercat de la compra-venta. Els que ja estan, escolta, no passa res, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Precisament unes 150 persones s'han concentrat aquesta tarda per reclamar el dret a un habitatge gratuït, universal i de qualitat a Tarragona. La mobilització s'ha fet davant de la seu de la subdelegació del govern espanyol i sota la pluja els manifestants han denunciat les situacions que han patit en matèria d'habitatge. Olga, que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat, i Mari Carmen, aquella dona desnonada a Madrid que ha donat precisament el nom al decret. I el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus ha alertat que el 40% de la població mundial ha estat exposada a nivells nocius d'ozó el 2026 per contaminació atmosfèrica. Així ho conclou un estudi que ha analitzat la contaminació transfronterera els 8 primers mesos d'aquest any. L'ozó és un gas que perjudica la salut humana, els ecosistemes i el rendiment dels cultius. I la 38a edició del 080 Barcelona Fashion comptarà amb 26 desfilades de dissenyadors i marques en un esdeveniment que se celebrarà del 20 al 23 d'octubre a Marina Vela Portbell. L'organitza el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Demà està prevista la tercera i última jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya, en què es votaran les propostes dels grups. Entre elles, Junts sotmetrà a votació la reprovació del president de la Generalitat, Salvador Illa, i les peticions de cessament de les conselleres Sílvia Paneque, Esther Niubó i Núria Parlon. Esquerra Republicana vol que el Parlament lamenti, diu, la insuficient reacció i la falta de lideratge del govern davant la crisi del darrer any en educació, seguretat i mobilitat. El PSC, el partit de govern, ha registrat propostes de resolució perquè el Parlament es posicioni envers la compra conjunta d'habitatge amb la Generalitat. Ell ha anunciat la intenció de crear 20.000 places residencials per la gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030 aquesta tarda. I novament, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials demà dijous. L'episodi començarà al matí al litoral de Tarragona i al sud de Barcelona s'estendrà a la tarda a l'interior i al sud de Catalunya. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Dic que es poden acumular els 90 litres per metre quadrat en 3 hores a les Terres de l'Ebre per la tarda i especialment ja el que seria la matinada de dijous. De divendres. Precisament els veïns del conegut com el carrer del Barranquet, a Santa Bàrbara, no volen tornar a viure un malson, el de les últimes inundacions. Alguns, en veure les previsions a les últimes hores, ja han començat a preparar planxes, fustes i altres elements de protecció per evitar que l'aigua torni a entrar als habitatges. Ho explica una de les veïnes del carrer, Sílvia Calvo. L'escoltem.
2: A mi me va entrar per la porta de l'almacén, me va entrar tot l'almacén, fins a l'escala que puja a la primera planta, sencer. La gent del poble, quan veiem que el cel se fica una mica d'un altre color, mos agafa molta temor i ja de seguida fiquem les proteccions.
1: I demà entra en vigor la nova normativa de trànsit que fixa una edat mínima per als conductors de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat de 15 anys. Obliga a usar casc de protecció, portar llums encesos sempre i dur armilles reflectant de nit o en situacions de poca visibilitat. També ho garanteix pels ciclistes que hauran de circular preferentment pel centre del carril per millorar la seva seguretat. Un dels canvis destacats de la normativa fa referència als elements de protecció de les motos. Serà obligatori l'ús de guants de protecció per a conductors i passatgers i també portar calçat tancat en aquest tipus de vies. A més, hauran de portar armilla reflectant en cas que hagin de baixar del vehicle. L'incompliment d'aquestes normes serà una infracció greu amb una sanció econòmica de 200 euros.

Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

anar amb el gra. Malgrat.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem